0: quan la fam fa sortir el llop fora del bosc i el cel amenaça tempesta, el camí d'aigua comença.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

el que clameu? Què demaneu?

Barca, aquell pa de pagès, fregat amb all, sí, amb un raig d'oli, d'aquestes oliveres, de casa nostra, sí. I si voleu, hasti podem esclafar una tomata, pambori, amb una mica de tomata, sí, una mica de sal, sí. Us donarem pambori.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Segon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: Mariana, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

es porten als estadis, a la nit en els pàrquings o en els bulevards. Cansa. Cançons en una llengua

0: Ràdio Arrels, són les 6. Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Bon dia, mateixa situació que ahir, si us recordeu, al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret, hi ha unes clarianes, i a l'oest és molt més carregat amb unes precipitacions que hauríem d'arribar a la tarda, però no seran abundant. El canvi és el vent, que és una marinada moderada, però de mica en mica venen altes pressions. Això vol dir la presència d'un anticicló i ara anem a un reescalfament de l'aire i ja ho veig a venir, d'aquí poc us queixareu de la calor. Per les màximes d'avui està pujant. 16 als Angles, 18 a Angostrina, 20 a Escarú, 24 a Prada, 25 a Sant Miquel de Llotes, 24 a Espirà de l'Aglí, 23 a Bage i a Montesquiu, 20 a Corsaví. Avui és Sant Iu. Per Sant Iu, vés a caçar el tort i la perdiu. El 19 de maig de 1793, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdeu durant la Guerra Gran i l'any 1907 al Rosselló, és la gran revolta dels miñaters.
0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
2: L'estiu, 100% en català.
3: A Ràdio Arrels.

Pot ser que si Vicenç, que tenies raó, ara farà 10 anys de fuga al Rosselló.

la cuma de la ramada on plegaven nius. És ruta godronada fins al camp de l'oliu, el serrat d'en Quiot, on caçaven mures, i el cortal del Menut amb el samat d'espic. El pla de Lledoners i ses figues madures tot ha sigut venut a un estranger ric que n'ha fet cases mortes que dormen tocant riu.

0: L'Hora, 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.
2: El dilluns, se toca. El dilluns, se toca el dimarts.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Les fórmules de futur proper. Ara vaig explicar-vos una història. O ara anem a cantar tots junts. No són correctes en català. En francès, je vais vous expliquer une histoire. I en castellà, sí que ho són. Mais pas en la nostra llengua. En català hem de dir, ara us contaré una història. Nosaltres ja fa segles que hem transformat aquesta fórmula en un passat, el passat perifràstic. En aquest cas, anar ja no indica una acció, sinó que serveix d'auxiliar per un temps del passat. Vam cantar, ja és passat. Era ahir o abans d'ahir. I aquesta transformació va tenir èxit entre els catalans, perquè l'altre temps del passat, el pretèrit simple, té una conjugació molt irregular i sonava una mica ranci. El passat perifràstic és supersenzill. Va sempre amb l'infinitiu del verb. Un nom complicat per a una conjugació ben fàcil, en definitiva. Això sí, indica una acció passada en un període de temps acabat. Ahir, abans d'ahir, la setmana passada, l'any passat, el 2024, fa 20 anys, el segle passat, el 1958, l'abril passat,
2: l'altre dia... La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Radio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Radio Arrels.
7: Bon dia, és dimarts 19 de maig i escolteu Radio Arrels avui, que fa un mes de la sortida del Correllengua Agermanat des de Prada. A la capital del Conflent es van encendre dues flames que han corregut 1.500 quilòmetres i han participat 180.000 persones. Irene Valverde és coordinadora del Correllengua a Catalunya Nord.
8: A mi em va sorprendre moltíssim la quantitat de gent que va venir i l'ambient i bueno, moltes cares conegudes d'aquí a Catalunya Nord que es van implicar moltíssim. Crec que la setmana abans del Correllengua va ser el moment que la gent va prendre més consciència del que estava passant o del que havia d'anar a passar. Crec que va ser molt maco i veure que la gent es motivava tot i el mal temps que va fer. Hi havia gent que estava esperant a cantonades sota el xàfec esperant que passés el Correllengua, no?
7: Després de sortir de Prada, les flames del Correllengua han recorregut tots els països catalans fins al dia 5 d'aquest mes, que ha arribat a l'Alguer. Pau Emili Muñoz, coordinador general del Correllengua Germanat.
9: I la veritat és que tothom va quedar molt, molt sorprès de la quantitat de gent que hi havia tot arreu, però fins i tot pobles on no fèiem una aturada, simplement atravessàvem pel mig, gent esperant allà només per poder aplaudir el pas de la flama i s'anaven organitzant ja ells directament per aquests pobles i la veritat és que va ser molt emocionant. I després hi ha llocs que sabíem que ja hi hauria molta gent i hi va haver molta gent, Palma, València, a Barcelona i algunes grans ciutats sabien que funcionaria i va ser així.
7: Aquest matí tots dos són convidats del dia a Ràdio Arrels en una entrevista que es pot recuperar a radioarrels.cat. I durant aquest matí es preveu que unes 250.000 persones de Perpinyà o dels municipis del voltant rebin un missatge EFEG Alert als seus mòbils. Es tracta d'una prova que està fent la prefectura que avisa que aquests missatges són només de text i que no van acompanyats del so estrident. Si rebeu aquest missatge, només el cal llegir i no s'ha de fer res més perquè és només un test. I la metròpoli de Perpinyà alerta que és possible que l'aigua de l'aixeta surti acolorida pels barris del nord, del centre vila i de l'estació. Des de la metròpoli expliquen que aquesta situació es dona per unes obres de manteniment a la potabilitzadora de Sant Feliu d'Amunt i asseguren que aquesta aigua no comporta cap risc sanitari. Tot i això, recomanen deixar rajar una mica l'aixeta fins que surti transparent. Les afectacions a l'aigua poden durar fins dijous. I ara canviem de tema perquè la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí, al Piemont. Aquest saló és una de les fires editorials més importants d'Europa. L'Itàlia és el tercer mercat que més literatura catalana tradueix, només per darrere del castellà i del francès. Al sud, el govern socialista de la Generalitat és molt a prop d'aprovar els pressupostos amb els vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns. A canvi del seu suport, els socialistes han promès a Esquerra la creació d'una nova línia de tren que travessaria l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona. El projecte costaria uns 5.200 milions d'euros i comportaria 68 quilòmetres de via nova i 46 túnels. Des de les plataformes d'usuaris aplaudeixen que es torni a parlar d'aquest projecte, però alerten que la xarxa actual cau a trossos i que hi ha inversions molt més urgents que no s'estan fent. De fet, fins fa 15 dies els bitllets de Rodalies eren gratuïts perquè el govern considerava que no es podia fer pagar pel servei que s'estava oferint. I ara completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
0: Bon dia, mateixa situació que ahir, si us recordeu, al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret, hi ha unes clarianes i a l'oest és molt més carregat amb unes precipitacions que hauríem d'arribar a la tarda, però no seran abundant. El canvi és el vent, que és una marinada moderada, però de mica en mica venen altes pressions. Això vol dir la presència d'un anticicló i ara anem a un rescalfament de l'aire i ja ho veig a venir, d'aquí poc us queixareu de la calor. Per les màximes d'avui està pujant. 16 als Angles, 18 a Angostrina, 20 a Escarú, 24 a Prada, 25 a Sant Miquel de Llotes, 24 a Espirà de l'Aglí, 23 a Bage i a Montesquiu, 20 a Corsaví. Avui és Sant Iu. Per Sant Iu, vés a caçar el tort i la perdiu. El 19 de maig de 1793, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdeu durant la Guerra Gran i l'any 1907 al Rosselló, és la gran revolta dels vinyaters.
4: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.
6: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: Parlem ha estat una iniciativa que ha començat aquest 2026 a Catalunya Nord per fomentar el català i donar-li visibilitat en aquesta llengua a Catalunya Nord. I ara ja s'ha acabat, diguem, aquesta iniciativa del 2026 i podem saludar un dels seus organitzadors, que és l'Albert Riera. Bon dia.
5: Bon dia.
7: Primer de tot, ens pots explicar una mica què és aquesta iniciativa Parlem?
5: Sí, Parlem bàsicament és una iniciativa popular que té per objectiu fomentar l'ús del català al carrer, en les converses quotidianes, fer-lo més visible d'alguna manera, i ens inspirem en una iniciativa de caire similar que fa uns 10 anys que s'està fent al País Basc, que es diu Euskara al Dia, i es basa a partir de tres batges, que és bàsicament un batge que és una boca, que vol dir que jo parli català, en aquest cas nostre, un batge groc, que és una orella, que vol dir jo comprenc, no el parli encara, però el puc entendre més o menys, I un tercer batge, que és un ull, que simplement sóc un debutant i vull vinc a observar, vinc a aprendre des del debut.
7: Amb aquesta iniciativa, com deia, l'heu iniciat aquest mes d'abril a Catalunya Nord, durava del 2 al 25 d'abril, era una mica els temps que havíeu posat. No sé quina valoració en feu d'aquest mes d'abril, aquesta primera prova, diguem, de la iniciativa Parlem.
5: Estem contents, tenint en compte, diguem, les mans que hem començat aquest projecte, amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros i que hem rebut, diguem, molt bon feedback de la gent, amb molta gent animada, diguem, a involucrar-se, a participar l'any que ve de manera activa, organitzant, sent ambaixadors del projecte. I, per tant, hem tingut un bon retorn. Hem tingut un total de 650 batges distribuïts que han fet la seva feina, sobretot al Rosselló i un poquet al Conflent i al Vallespí, però sobretot al Rosselló, i amb moltes idees i moltes ganes de millorar-ho i de fer-ho més gros per al 2027.
7: Clar, aquests 650 batges s'han hagut de pagar, entenc. Com us heu organitzat això? Ho heu gestionat tot des dels voluntaris o com ha funcionat?
5: De moment no s'ha creat cap associació, però segurament s'haurà de fer. Ha sigut purament benèvol, voluntariat, d'una colla de companys que ho hem començat. S'ha de dir que les despeses aquest any no han sigut enormes, vull dir, és una cosa assumible. Això sí, si de cas l'any que ve volem fer una cosa amb molta més envergadura, sí que doncs, caldrà anar a buscar partenaris públics, privats, etc., perquè això tingui doncs, el pes que ha de tenir.
7: Precisament, ara deies, l'any que ve, entenc que això ve per quedar-se amb el mateix format, més o menys?
5: Diguem-ne que ve per quedar-se amb el format de base, però aquí poden entrar noves idees, noves persones, perquè això es faci més gros. Bàsicament, el que volem és intentar anar a trucar a la porta d'Ajuntament, sobretot, i d'altres organismes públics, i també, diem, a comerços, a establiments privats, perquè això doncs, tingui molta distribució, molts punts de distribució arreu del territori de Catalunya Nord. A partir d'aquí, segurament doncs, es plantejaran més esdeveniments que només l'únic que van fer el 2 d'abril al Grabuix, sinó que n'hi haurà més, i sobretot el que venia comentant, crear més punts de distribució.
7: Si algú es planteja doncs, ser un punt de distribució, entenc que serà a l'abril, si algú es planteja ser un punt de distribució o ser benèvol per aquesta iniciativa, com ho ha de fer això?
5: Doncs contactar Parlem per les xarxes socials, que és Instagram, parlem.catnord, tant a Instagram com a Facebook, o per correu electrònic, que és parlem.catnord@gmail.com, i encantats de rebre doncs, propostes, idees, nous voluntaris. Animeu-vos.
7: Molt bé, doncs queda clar en tot cas aquesta primera edició de Parlem que valoreu positivament. Albert Riera, ets un dels organitzadors. Moltes gràcies per atendre'ns.
5: A vosaltres, Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 19 de maig del 1994 neix Bruna Selma, del grup Marala. La cantant de Sant Cugat del Vallès és membre del trio format amb la valenciana Sandra Montfort i la mallorquina Clara Fiol. L'any 2023 va debutar en paral·lel amb un disc en solitari titulat Dorsal. Marala és un grup de música d'arrel tradicional des d'una mirada jove i amb molta atenció a la polifonia. El repertori s'enfoca a la música inspirada en els cants tradicionals. Escoltem ara A la vora del riu Mara.

0: Fins aquí a la vora del riu Mara del grup Marala.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Olivier Poisson, ja comença la 56a edició de les jornades romàniques a Cuixà. Aquest any, quin és el tema principal?
4: El tema principal són els cistercencs, és a dir, que hem volgut explorar aquest tema anomenat art cistercenc, és a dir, que el cister fa abadies noves a finals de segle II, a finals de l'època romànica, i potser que s'ha un poc mitificat aquest estil que finalment prové del romànic, que anuncia unes altres coses, i bé. I doncs amb el programa d'aquesta setmana tornem a explorar tot aquest món del cister.
3: El cister, hem parlat que a partir del segle XII, però geogràficament on s'estén la construcció d'abadies cistercenques?
4: S'estén a tota Europa. Amb la lliçó de Cluny és un ordre que estén la seva xarxa d'abadies i de priorats, i que són engendrats uns després dels altres per unes abadies mares que donen naixença a unes abadies filles, i doncs és una xarxa que, bé, amb un segle i mig cobra quasi tot l'Europa.
3: Quan digueu és una mica mistificat, que l'objectiu és desmistificar...
4: El paper de l'història, de l'historiador, és de desmuntar els mites o explicar-los i trobar-los en el seu context. El fet és que en aquest moviment d'admiració cap a l'art romànic i aquesta conjunció amb l'art modern, finalment, que és una cosa que es produeix a mitjans del segle XX, i que també nosaltres aquí amb les diades som un poc també els hereters d'aquest pensament, sense dubte s'ha creat un mite de l'art cistercenc com un art despullat, rigorós, i finalment que veniva en paral·lel a l'art modern, a l'art contemporani del segle XX, i això evidentment s'ha de matisar, perquè sempre les coses s'han de matisar i d'explicar i de veure com hi ha variacions. I de fet els cistercencs van a seguir també, ells també, un camí que els portarà a més complicació, a més riquesa, a més refinament en l'expressió de l'art.
3: Aquest programa comença el 7 de juliol. És dens, no? Com sempre, les jornades romàniques. Què hi trobem principalment?
4: És una setmana de lliçons, de conferències, alternades amb unes visites, perquè hi ha doncs una dotzena, un poc més d'una dotzena d'especialistes, que com sempre venen de tota Europa, venen de...

0: il·luminació de llibres, i això és molt, molt, molt important. I les visites, anirem a la més gran abadia cistercenca que tenim a la vora, és Fontfroide, que un altre pla és la mare de l'abadia cistercenca catalana per excel·lència, que és Poblet, i també farem un recorregut de priorats de canonges agustins aquí al Rosselló.
1: Per venir a les jornades romàniques, què cal fer?
0: Ah bé, les jornades són dedicades a participants que venen tota la setmana i que s'inscriuen a l'avança, doncs no, per ara és massa tard, però som oberts a tothom que vulgui escoltar les conferències i pot arribar lliurement a les conferències a li demanar una petita participació financera, perquè tot és difícil i en aquests temps més que mai.
1: Després de 56 anys de recorregut, com es porta les jornades romàniques?
0: Bé, potser que l'interès per la romànica ha un poc baixat. Clar que tenim sempre una quarantena, es pot dir, general de participants, però és que potser és una mica escàs per arribar a equilibrar el pressupost i... Bon, gràcies a les institucions tenim subvencions del departament, de l'Estat, de la DRAC, tenim subvencions significatives que ens permeten continuar, però bé, sí, amb un públic es manté, però que ha disminuït, sí, clar.
1: Des dels joves, dels estudiants, hi ha interès encara per al romànic o ha baixat?
0: Enguany ha baixat, però és clar que a tot l'universitat els estudis del medieval han baixat, però és que enguany com hem volgut incitar estudiants a venir, doncs hi seran uns 6 o 7, doncs bé, interessant, i hem pogut aconseguir proporcionar borses perquè evidentment el món estudiant està aquests dies encara molt empobrit i és difícil venir cap a Cuixà, pagar-se el viatge, pagar-se l'inscripció. El preu de l'inscripció per la setmana completa és de 200 euros, pot semblar abordable, però de fet és difícil per als estudiants, i doncs hem plantejat un sistema de borses amb una participació que ens ha estat oferta per antics conferenciants que han abundat un fons, i també amb una convenció amb l'Institut Ametller d'Art Hispànic de Barcelona, amb el qual tenim un conveni, i doncs que ens ha ofert també unes borses que han permet acollir aquests 6-7 estudiants enguany.
1: Olivier Poisson, moltes gràcies. Recordem les dates de les jornades romàniques del 7 al 12 de juliol amb un tema principal, les abadies cistercenques. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè.
1: Tot i que molts participants s'inscriuen per la setmana, es pot assistir a les conferències com auditor lliure. El programa i totes les informacions a www.cuxa.org.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, mateixa situació que ahir, si us recordeu, al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret, hi ha unes clarianes, i a l'oest és molt més carregat amb unes precipitacions que hauríem d'arribar a la tarda, però no seran abundant. El canvi és el vent, que és una marinada moderada, però de mica en mica venen altes pressions. Això vol dir la presència d'un anticicló i ara anem a un reescalfament de l'aire i ja ho veig a venir, d'aquí poc us queixareu de la calor. Per les màximes d'avui està pujant. 16 als Angles, 18 a Angostrina, 20 a Escarú, 24 a Prada, 25 a Sant Miquel de Llotes, 24 a Espirà de l'Aglí, 23 a Bage i a Montesquiu, 20 a Corsaví. Avui és Sant Iu. Per Sant Iu, vés a caçar el tort i la perdiu. El 19 de maig de 1793, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdeu durant la Guerra Gran i l'any 1907 al Rosselló, és la gran revolta dels vinyaters.
3: Ràdio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
4: Plantes de Conflent.
5: Albert Malló, Camproví.
4: Estem a l'estudi de Prada per parlar de plantes amb l'Albert Mallol. Albert, bon dia.
5: Bon dia, Enric.
4: Una planta bastant comuna aquí a Catalunya Nord i al Conflent.
5: Sí, és molt, molt comuna si ho comparem amb d'altres territoris, els països catalans. Realment és molt comuna aquí.
4: Que, com que se diu?
5: El nom que crec que cal agafar és argentí, és el principal, eh? N'hi ha d'altres. Sí. Cada comuna ho diu de la seva manera, probablement. El nom científic és Cistus laurifolius, i en aquest cas estem parlant de la sotaespècie laurifolius, que és la que tenim present aquí al país. És una planta de la família de les cistàcies, que té una fusta, veurem, resistent i vermellosa, en parlarem més tard, i té unes flors grans de color blanc, i els pètals tenen una taca groga en la base. Quan floreix, que ho fa de manera profusa, i en els llocs que n'hi ha molt, es veu tot un mar de flors. Ja tenim una mica una idea. Després parlarem més detalladament per poder-li identificar com cal.
4: D'acord.
5: El nom del gènere, Cistus, prové del grec, i vol dir bossa, caixa, càpsula, quelcom que conté, en aquest cas, les granes, com aquesta que tenim a davant, que és seca, és petitona, però és realment com una caixa.
4: Sí, sí. I a dins hi ha les granes.
5: I a dins hi ha les granes, sí. I diem que fa pensar Cistus en la forma que té el fruit. L'identifica, de fet. I el nom de l'espècie, laurifolius, i el de la sotaespècie, laurifolius, vol dir que és semblant a les fulles de llorer. Cal tenir un poc d'imaginació, com amb totes les plantes que anem parlant dia a dia, i pot tenir una retirada a la forma, tot i que les fulles del llorer solen ser força més grans.
4: Les fulles són molt verdes.
5: Sí, són molt verdes.
4: I es queden verdes així.
5: Sí, sí. De fet, allà on canvia més és a la part de darrere, que joves són blanques, ho veurem. I quan són ja envellides, doncs perden aquesta pilositat o en perden una part i semblen més aviat del mateix color. Llavors, tal com hem indicat al principi, el nom principal argentí, que seria el que és més anomenat, n'hi ha d'altres a Catalunya Nord. Argentí, per exemple, sense la S, bordiol, cist, estepa o estepa de muntanya. Cal dir, però, que en Companyó, que serien els noms que ell va recollir, que serien els més antics que tenim, o que tingui jo, potser n'hi ha d'altres que no hem trobat, eh? Estepa de muntanya i un nom concret, Mutxeres. Però aquí fa referència a tots els argentissos, és a dir, a tots els cistos, de manera generalitzada. Hi ha altres bandes, com a l'Empordà, que en diuen mòdegues. No sé pas si concretament una espècie o a diverses. Té certa similitud. És pas igual. També cal tenir present que aquest nom argentí o argentís es diu a una altra planta, que és un altre cistus, cistus albidus, estepa blanca,
4: sí.
5: O argentí blanc. Però s'hi posa a darrere blanc, per diferenciar-lo. I poden conviure en el mateix lloc, tranquil·lament. Pots trobar l'un i l'altre. No sempre és així, però hi ha vegades que és a tu, és, per exemple, i són els dos, un al costat de l'altre.
4: I, de fet, fa un matís de colors,
5: sí,
4: no?
5: Sí, perquè quan hi ha estepes, una d'un color i una altra d'un altre, sí, i les fulles són unes més blanquinoses i unes altres més verdoses. I el mosaic del paisatge és realment bonic. A la toponímia de la comarca veurem que hi ha noms de llocs que han estat batejats amb, per exemple, l'Argentiner, a Catllà. L'Argentiner o el Gentiner, a Eus i a Cuma. Els argentissos,
4: a Nyer.
5: I l'Argentinàs, a Escaró. Ja es veu que és una planta que és prou present, més aviat a les comunes de la part més mediterrània i les que ja no ho són tant, que serien cap a més aviat, cap a la part dalt. De tota manera, hauríem de veure que en les comunes de la part més cap a la costa puja força a l'alçada. Ho veurem després. Es troba en l'aire, també. En altres llocs hi ha altres noms. Altres territoris dels Països Catalans, parli. Barcets, Boet, Búfies, Estepa Borda, Estepó, Llobatera, que deu tenir alguna cosa a veure amb els llops, Bòrdio, Bòrbol i d'altres. I en llengua occitana podem veure que hi han certes afinitats, com per exemple argentin, s'apela argentin. Gran Mugan, Masugo, De Fuello, Dilausier, Llorer, diria. I Moja, que Moja és un nom que no l'he afegit en els noms d'aquí perquè no m'ha quedat clar si també es diu aquí o es deia de manera generalitzada quan parlàvem del cistus. Són coses a buscar.
4: Parem aquí per els noms i ens el trobem més endavant per parlar de la descripció i dels usos. Plantes de Conflent.
5: Albert Mallol Camproví.
1: Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Ràdio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
3: Com cada dimarts, en Joel Mané ens parla una mica de l'actualitat del Conflent. Bon dia, Joel.
4: Bon dia.
3: I comencem, doncs, parlant d'una festa que tindrà lloc demà. És la 20a edició de la Festa de la Natura.
4: I s'ha de pujar més amunt de Prat, doncs, a Claravillerac, al poble ben bonic, ben a prop també del Canigó. I aquesta festa és la 20a edició, com ho dius, i doncs durant 5 dies, per això que s'ha d'aprofitar, perquè tenen un programa molt carregat, molt ric, del 20 fins al 25 de maig, doncs, cap a Claravillerac.
3: I una bona notícia també és que la pista per pujar al refugi de Marialles, aquest refugi que hi ha a baix del Canigó, torna a estar oberta durant un mes.
4: Cada any donem aquesta informació perquè és veritat que la gent ara s'ha acostumat que aquesta pista sigui tancada quasi 11 mesos a l'any, a l'hivern, perquè també hi guisa, hi ha gel, i per la seguretat, i també per la protecció de la zona, i doncs pel turisme també, si hi ha molts cotxes, pot ser un problema per la medi ambient, i doncs aquesta vegada, com cada any, el mes de maig serà una mica més lliure, perquè del 2 de maig fins al 14 de juny, doncs ja una mica més d'un mes, es podrà doncs agafar aquesta pista forestal que puja fins al refugi de Marialles, o s'haurà de deixar el cotxe a l'aparcament que és a mig camí, que es diu el Rande, que tothom coneix, i que és un aparcament dedicat per posar els cotxes i s'ha d'acabar caminant.
3: Una notícia una mica particular també, perquè a Rodés es publicarà ben aviat un llibre d'un antic art rocker.
4: És que tenim aquí al Conflent un músic, un antic músic d'un grup ben conegut alemany que es diu Scorpions, de rock dur, i doncs s'ha vingut a viure aquí a Rodés, és molt simpàtic, era el músic dedicat a les percussions, i ara més aviat és escriptor, i doncs tenim la notícia que aviat presentarà el seu tercer llibre, un llibre doncs, que serà segurament presentat al poble de Rodès, a costat doncs, de Vinçà i a l'entrada d'aquí del Conflent.
3: I aquest cap de setmana també hi ha festa al Conflent. Comencem per parlar de Prats de Sornià.
4: Que és una mica més amunt del Conflent, però és la nostra limita, podríem dir, a Prats de Sornià, que és un poblet molt boniquet i que s'hi passarà doncs, aquest dissabte 23 de maig, una missa a les 4 de la tarda a l'església del poble, és a dir que és una informació interessant perquè segurament no tenen missa cada dia allà dalt.
3: I a Évol també hi ha festa aquest cap de setmana.
4: Una bona festa a Évol perquè és una passejada de les 9 i mig, 2:15 del matí fins a migdia i mig, 12:15, una passejada dins aquest bonic poble classificat, un dels més bonics pobles de França, Évol, i doncs la passejada es farà també amb contes, mig excursió, mig contes i una bona visita del poble tan bonic amb un passat de tradició segurament de pagesia i de ramats.
3: I un altre poble del Conflent que també està de festa aquest cap de setmana és el poble d'Eus.
4: Més amunt d'Eus, i és una associació que ja fa anys i anys que fa molta feina per la preservació, per la restauració, per tota aquesta zona, amb la capelleta que es diu Sant Esteve de Comas, que quan es passa a la carretera nacional, si es mira aquesta muntanya més amunt d'Eus, es nota que hi ha una petita construcció, un petit monument allà dalt, i doncs cada any segurament com la tradició també catalana dels aplecs, hi ha l'aplec el dilluns de Pentecosta, i doncs començarà ben segur per una missa a les 11 del matí, també la benedicció del cementiri, perquè hi ha gent que vivia abans allà dalt, i després doncs, un concert de jazz, perquè és modern, tot això també, i un aperitiu ben segur, això és normal, ofert per l'Ajuntament, i el pícnic que tothom podrà portar de la seva casa.
3: I quedant-nos aquí al poble d'Eus, també sabem que es busca un corresponsal de l'Independent, del diari de l'Independent.
4: Ja n'havíem parlat també per d'altres pobles que ara troben a faltar el corresponsal del diari de Catalunya Nord, l'Independent, i doncs hi havia Font Pedrosa, em sembla, ja fa alguns mesos endarrere, i ara el troben a faltar per Eus, doncs hi ha gent que viu a Eus que volen participar en aquesta aventura de periodista del Conflent, Heus, doncs, s'ha de contactar al diari L'Independent.
3: I acabarem, doncs, parlant d'una rifla que tindrà lloc a Saorra.
4: Ja sabem que molta gent que els agrada les rifles i que abans només s'havia d'esperar la temporada de Nadal, ara n'hi ha tot l'any. És per això que en parlem sempre quan en tenim una que ja coneixem la data. Doncs s'ha d'apuntar la data a l'agenda del 13 de juny a les 8:45 de la nit. La rifla doncs, tindrà lloc a Saorra, a la sala de festes i organitzada pel comitè de festes de Saorra que ja en fa i en organitza de coses i d'animacions.
3: Joel Mané, moltes gràcies.
4: Bona setmana a tothom, adiu.
0: Radio Arels, a Salses, 95.
5: Tourne indigo, tourne indigo, tourne rubi, tourne rubi. Le ciel est chargé, le ciel est chargé, le ciel est chargé. Tourne indigo, tourne rubis, le ciel est chargé d'infini. Le souffle chaud du vent derrière, à l'abandon, la belle affaire. Dernier effort jusqu'à la lie,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
0: Albert Noguer.
2: La desforestació obre la porta a les pandèmies. Bon dia. La mort de 3 passatgers d'un creuer a causa de l'antivirus Andes ha tornat a posar sobre la taula el risc de noves pandèmies d'origen animal. Com els coronavirus, els antivirus són responsables de zoonosi, malalties transmeses per als animals als humans. L'Organització Mundial de la Salut recorda regularment que la majoria de les epidèmies són d'origen zoonòtic i els experts insisteixen que el risc depèn sobretot de les activitats humanes. Cada antivirus està associat a una espècie d'arrossegador concreta que actua com a reservori principal del virus. Un estudi citat en un article de Reportera explica que la deforestació, lluny de fer desaparèixer aquests animals oportunistes, afavoreix la seva proliferació, s'adapten als nous entorns creats per l'avanç de l'urbanisme i l'agricultura i s'aprofiten dels residus i de les collites. A més, la pèrdua de biodiversitat que provoca la deforestació elimina l'efecte de dilució que exerceixen les espècies diverses, limitant la propagació del virus entre animals d'una mateixa espècie hoste. Els passatgers del creuer haurien estat contaminats durant activitats de turisme de natura a l'Argentina i Xile, però totes les activitats humanes que faciliten el contacte amb els rosegadors salvatges augmenten el risc d'exposició. Fins i tot a l'estat francès, per exemple, els afectats de malalties transmeses per rosegadors existeixen des de fa anys i solen ser, molt sovint, treballadors forestals, caçadors i excursionistes, particularment a les regions de les Boses i del Jura. I un estudi ha demostrat que més hi ha deforestació, més risc de pandèmia hi ha.
3: Radio Arrels, a Toulouges, 95.
4: Ben, c'est Ramon, bon, c'était...

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, és dimarts 19 de maig i escolteu Ràdio Arrels avui que fa un mes de la sortida del Correllengua Agermanat des de Prada. A la capital del Conflent es van encendre dues flames que han corregut 1.500 quilòmetres i han participat 180.000 persones. Irene Valverde és coordinadora del Correllengua a Catalunya Nord.
3: A mi em va sorprendre moltíssim la quantitat de gent que va venir i l'ambient i bueno, moltes cares conegudes d'aquí a Catalunya Nord que es van implicar moltíssim. Crec que la setmana abans del Correllengua va ser el moment que la gent va prendre més consciència del que estava passant o del que havia d'anar a passar. Crec que va ser molt maco i veure que la gent es motivava tot i el mal temps que va fer. Hi havia gent que estava esperant a cantonades sota el xàfec esperant que passés el Correllengua, no?
2: Després de sortir de Prada, les flames del Correllengua han recorregut tots els països catalans fins al dia 5 d'aquest mes que ha arribat a l'Alguer. Pau Emili Muñoz, coordinador general del Correllengua Agermanat.
4: I la veritat és que tothom va quedar molt, molt sorprès de la quantitat de gent que hi havia tot arreu, però fins i tot pobles on no fèiem una aturada, simplement atravessàvem pel mig, gent esperant allà només per poder aplaudir el pas de la flama i s'anaven organitzant ja ells directament per aquests pobles i la veritat és que va ser molt emocionant. I després hi ha llocs que sabíem que ja hi hauria molta gent i hi va haver molta gent, Palma, València, Barcelona i algunes grans ciutats sabíem que funcionaria i va ser així.
2: Aquest matí tots dos són convidats del dia a Ràdio Arrels en una entrevista que es pot recuperar a radioarrels.cat. I durant aquest matí es preveu que unes 250.000 persones de Perpinyà o dels municipis del voltant rebin un missatge EFEG Alert als seus mòbils. Es tracta d'una prova que està fent la prefectura que avisa que aquests missatges són només de text i que no van acompanyats del so estrident. Si rebeu aquest missatge, només el cal llegir i no s'ha de fer res més perquè és només un test. I la metròpoli de Perpinyà alerta que és possible que l'aigua de l'aixeta surti acolorida pels barris del nord, del centre vila i de l'estació. Des de la metròpoli expliquen que aquesta situació es dona per unes obres de manteniment a la potabilitzadora de Sant Feliu de Munt i asseguren que aquesta aigua no comporta cap risc sanitari. Tot i això, recomanen deixar rajar una mica l'aixeta fins que surti transparent. Les afectacions a l'aigua poden durar fins dijous. I ara canviem de tema perquè la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí, al Piemont. Aquest saló és una de les fires editorials més importants d'Europa. L'italià és el tercer mercat que més literatura catalana tradueix, només per darrere del castellà i del francès. Al sud, el govern socialista de la Generalitat és molt a prop d'aprovar els pressupostos amb els vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns. A canvi del seu suport, els socialistes han promès a Esquerra la creació d'una nova línia de tren que travessaria l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona. El projecte costaria uns 5.200 milions d'euros i comportaria 68 quilòmetres de via nova i 46 túnels. Des de les plataformes d'usuaris aplaudeixen que es torni a parlar d'aquest projecte, però alerten que la xarxa actual cau a trossos i que hi ha inversions molt més urgents que no s'estan fent. De fet, fins fa 15 dies els bitllets de Rodalies eren gratuïts perquè el govern considerava que no es podia fer pagar pel servei que s'estava oferint. I ara completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
5: Bon dia. Mateixa situació que ahir, si us recordeu, al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret, hi ha unes clarianes i a l'oest és molt més carregat amb unes precipitacions que hauríem d'arribar a la tarda, però no seran abundants. El canvi és el vent, que és una marinada moderada, però de mica en mica venen altes pressions. Això vol dir la presència d'un anticicló i ara anem a un rescalfament de l'aire i ja ho veig a venir, d'aquí poc us queixareu de la calor. Per les màximes d'avui està pujant. 16 als Angles, 18 a Angostrina, 20 a Escarú, 24 a Prada, 25 a Sant Miquel de Llotes, 24 a Espirà de l'Aglí, 23 a Bage i a Montesquiu, 20 a Corsaví. Avui és Sant Iu. Per Sant Iu, vés a caçar el tort i la perdiu. El 19 de maig de 1793, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdeu durant la Guerra Gran i l'any 1907 al Rosselló, és la gran revolta dels vinyaters.
6: Radio Arrels, el Soler, 95.
0: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan.
4: Bon dia.
3: Avui comencem per una pregunta inesperada. Des de quan ens diem catalans?
4: És una qüestió existencial que m'ha interessat des del primer moment que me vaig documentar sobre Catalunya, ja fa molts anys. Allà bontes, el més corrent en els manuals era dir que els mots Catalunya i catalans venien de castell, castellar, o bé dels gots, aquests invasors germànics que van ocupar la península ibèrica. Semblava plausible, però consultant les obres dels lingüistes i dels estudiosos de la llengua, especialment Joan Coromines o el diccionari dit Alcover Moll, del nom dels que el van redactar, Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, i a casa nostra Lluís Basseda, la meva referència en matèria de noms de llocs a Catalunya Nord, vaig veure que aquestes interpretacions, com passa sovint, eren massa evidents per ser les bones. Doncs, a l'origen de català i de Catalunya, ni els castellans ni el país dels gots. Doncs, d'on venen? En realitat, encara no se sap amb certitud. Hi ha una hipòtesi que s'aguanta més que les altres, però no n'hi ha cap que nos doni una resposta gairebé segura a 100%. Tampoc no se sap exactament des de quan nos anomenem nosaltres catalans o bé des de quan la gent dels altres països de l'alta edat mitjana nos designaven com a catalans. Bé, anem per pams. Primer, repassem les teories descartades, avui abandonades, per tots els lingüistes. Les primeres, ja fa un segle i mig, i donades durant temps per bones, fan derivar Catalunya dels gots o dels castells, com hem dit. Afirmava que Catalunya venia de Gotalàndia o Gotolàndia, la terra o el país dels gots. Recordeu, veieu, els cursos d'història del col·legi on us explicaven que els gots, dividits entre ostrogots i visigots, els gots de l'oest, són un dels pobles germànics que van envair l'imperi romà i van instal·lar a Hispània, així es deia la península, un regne visigòtic. Però ja fa més de 50 anys que tots els lingüistes descarten Gotolàndia, car constaten que no se'n troben mencions antigues i que fa difícil de creure que el sufix Làndia pugui evolucionar en Lúnia, doncs fora. L'altra teoria, també ben arrelada i avui també descartada, és que Catalunya vindria de Castellani, la gent dels castells, i havia passat a catlans i a catalans. Efectivament, hi ha molts castells a Catalunya, al nord com al sud. També, a l'edat mitjana, qui tenia un castell és un catlà, en francès, un châtelain. Però aquí també fa falta la documentació que l'atesti i també l'evolució fonètica fa difícil que castellani derivi en catalans. Hi ha altres teories més imaginatives i molt poc probables, gairebé fantasioses, com que català vindria d'un noble germànic, Otger Cataló, que va morir al setge d'Empúries, a l'època on Carlemany va conquerir la Marca hispànica al sud del Pirineu per a protegir el seu imperi de les incursions sarraïnes. També s'ha proposat que Catalunya vingui de Monte Catanus, el primer nom de Montcada, també descartades.
3: Així és, doncs, quina deu ser la bona, segons tu?
4: Segons aquests lingüistes, la trobem dins l'obra immensa de Joan Coromines, l'Onomasticon Catalonier, subtitulada Els noms de lloc i nom de persona de totes les terres de llengua catalana. Té 8 grossos volums penjats a internet per l'Institut d'Estudis Catalans. Aneu, si voleu veure, a Catalans, la paraula catalans. Coromines hi refuta que vingui dels gots i dels castellans, com hem dit. Pensa que ve del nom d'una tribu ibera que ocupava el centre de Catalunya, gairebé la meitat, els lacetani, si ho llegiu, perquè hi ha una C, pels romans, els lacetans. Nota que els primers a usar-lo són els italians, que recordaven segurament aquest nom d'una regió de l'imperi romà. Com passar de lacetani a catalans? Doncs, simplement per un intercanvi de posició entre la L i la C, que se pronuncia K en llatí clàssic, no lacetani, sinó lacetanis. Intervenció, doncs, entre la L i la K. És una cosa habitual en el llenguatge parlat i corrent, ahir com avui. És la metatesi, com diuen els lingüistes, és a dir, la inversió de dues lletres o síl·labes veïnes. És el que fem correntment quan transformem ganivet en gabinet, o bé la bruguera en burguera, o encara quan l'àguila, l'aigle, doncs quan l'àguila dona l'àliga, que pronunciem sovint l'alga, a Catalunya Nord, reduint, com dins el topònim, el roc de l'alga a Orellà. Lluís Basseda, com Alcover i Moll, corroboren aquesta hipòtesi. És la més probable. A més, és també la més conforme a l'origen de molts, molts noms actuals de pobles o de regions que deriven dels noms que tenien dins l'antiguitat ja o l'alta edat mitjana.
3: I des de quan som catalans?
4: Ah, des de quan, doncs? A les entrades Catalans i Catalunya del Diccionari Català-Valencià-Balear d'Alcover i Moll, també penjat a internet per l'Institut d'Estudis Catalans, nos diuen que catalans i Catalunya no són documentats abans del segle XII, doncs als anys 1100, i eren corrents al segle XIII ja. En porten testimoniatge, per exemple, les quatre grans cròniques catalanes, especialment el llibre dels fets de Jaume I el Conqueridor o el llibre del rei en Pere de Bernat d'Esclot. Coromines indica també l'ús de catalans al segle XII. Lluís Basseda és el més precís. Cita Julien Bernard Allard de Vinçà, historiador i arxivista del Departament del Pirineu Oriental, durant la segona meitat del segle XIX. Allard menciona dins els textos antics del seu catàleg Comitatu Catalonie l'any 806 i Cataloniam el 844. El terme Catalunya se troba l'any 1110 dins el nom de Gerald de Catalunya i, com hem dit amb el Coromines, a la mateixa època, en autors italians que escrivien en llatí Catalanicus o Catalania. Notem per tancar i per contrastar que el nom de Castella, Castilla, apareix també al segle IX, però que el nom Llenguadoc és més tard, a l'edat mitjana. Pel que fa a Occitània, és una creació recent, de finals del segle XIX i inicis del segle XX, per designar el conjunt de les terres de llengua occitana, nom que ha estat raptat, robat per l'actual regió mal anomenada Occitanie, ja que aquest Occitanie de Pacotilla ja no és ni el quart de les terres occitanes.
3: Molt interessant aquesta explicació sobre Catalunya i catalans. I ara canviem de tema i vols parlar de quan els rics viatgen pel món amb un mòbil barat.
4: Els més rics de tot el món. El president Donald Trump i el secretari general del Partit Comunista Xinès, Xi Jinping, s'han trobat a Pequín aquests dies. Els comentaristes epiloguen encara sobre qui ha guanyat, qui ha perdut i si Trump, que no pensa en la política sinó només en els diners, ha aconseguit els grans contractes que havia promès als seus acompanyants, els homes més rics del món. Estic d'acord, jo, amb l'anàlisi del Washington Post. Diu que l'objectiu de Xi Jinping era que la Xina i els Estats Units apareguin als ulls de tot el món sencer, a igualtat, com les dues superpotències del planeta, les més fortes i equivalents. Per esborrar la imatge anterior, on hi havia els Estats Units primers, a dalt, i la Xina al darrere, per encara temps. En aquest sentit, efectivament ha guanyat Xi Jinping. Però el que m'ha fet somriure i relativitza moltes coses és que l'Elon Musk, l'home més ric del món, que acompanyava, com també Tim Cook, l'amo d'Apple, i els amos de Boeing, Instagram, Visa, Mastercard, Facebook, WhatsApp i tots els que feien el viatge a Pequín amb Donald Trump, havien deixat a casa llurs mòbils sofisticats per utilitzar vulgars mòbils prepagats a menys de 40 euros durant el viatge i tots els sojorns a la Xina. Per què? Evidentment, amb ells no és per modèstia, veieu, per demagògia. No, és perquè els serveis secrets xinesos i l'alta tecnologia informàtica xinesa que rivalitza amb l'americana podien penetrar tots els mòbils americans, ni que siguin protegits, veure el que tenen a dins, saber què se deia, què s'escrivia i fins i tot alterar els seus continguts. Bé, ja sabem que ho poden fer els americans quan utilitzem Google i les xarxes socials dels amos que eren amb en Trump. I jo he vist això com la versió moderna i humorística de la primera pel·lícula del cinema, recordeu? L'arroseur arrosé, de Louis Lumière. Ben fet per ells.
3: Després d'aquesta explicació humorística, tens una darrera anècdota de la setmana.

0: i protesta contra la inèrcia del govern. Us havia citat xifres dels preus dels terrenys de construcció, que són de 10 a 30 vegades més car que a Perpinyà. O sigui, pel metre quadrat, de 2.000 euros a més de 10.000 euros per un metre quadrat. Aquest sindicat de gent que vol un habitatge assequible i no especulatiu o com a inversió, fa pressió sobre el govern, car se prepara una llei de lloguers i volen que se limitin les pujades a lloguers i les expulsions per qui no paga si se li puja aquest lloguer. En una manifestació al davant del Consell General, al Parlament andorrà, en una fotografia que va publicar VilaWeb i la premsa, se veu, al mig de molta gent, una dona jove que aixeca una pancarta improvisada sobre un cartró d'embalatge de més o menys d'un metre d'ample on està escrit, citació, aquesta pancarta té més metres quadrats que el pis que jo puc pagar. Efectivament, i de lluny, això és la situació. Andorra i els andorrans fa molts anys que em fascinen, perquè com un país minúscul i que tenia uns 5.000 habitants quan va començar el seu creixement, ha pogut resistir durant segles a dos estats potents i encara ara, i mantenir el català oficial sol, fins i tot a l'època franquista. Però avui són els treballadors, i fins i tot amb un bon salari, que paguen el preu del seu èxit econòmic i comercial.
1: Moltes gràcies, Joan, i fins la setmana entrant.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arrels, a Puntellà, 95.

0: Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Bon dia, mateixa situació que ahir, si us recordeu, al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret, hi ha unes clarianes, i a l'oest és molt més carregat amb unes precipitacions que hauríem d'arribar a la tarda, però no seran abundant. El canvi és el vent, que és una marinada moderada, però de mica en mica venen altes pressions. Això vol dir la presència d'un anticicló i ara anem a un reescalfament de l'aire i ja ho veig a venir, d'aquí poc us queixareu de la calor. Per les màximes d'avui està pujant. 16 als Angles, 18 a Angostrina, 20 a Escarú, 24 a Prada, 25 a Sant Miquel de Llotes, 24 a Espirà de l'Aglí, 23 a Bage i a Montesquiu, 20 a Corsaví. Avui és Sant Iu. Per Sant Iu, vés a caçar el tort i la perdiu. El 19 de maig de 1793, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdeu durant la Guerra Gran i l'any 1907 al Rosselló, és la gran revolta dels minyaters.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
6: Això és el disc de la setmana i aquesta setmana presentem Doctor Pearson de Roger Torner. Roger, ens pots parlar del teu recorregut musical?
7: Bé, jo fa molt temps que faig música, des de petit que els meus pares em van apuntar a classes i doncs, he anat al conservatori a Terrassa, quan vivia a Terrassa, i la música sempre ha estat molt present. A més, el meu pare també és cantautor, tot i que és professor, doncs, té com a hobby la música també, i des de petit doncs, hem amat la música. Llavors no va ser fins als 14 anys o així que el meu pare em va regalar una guitarra i va sortir com aquesta part instintiva de fer cançons. I des d'aleshores pues, no he parat de composar. He anat fent concerts així de forma esporàdica, en places, bars, locals petits, no? I ara pues, fa un parell d'anys sí que... Des de fa un parell d'anys que estic intentant com professionalitzar una mica aquesta part que tant m'agrada de mi, no? Que és la part més creativa i musical que crec que se'm dona prou bé i m'agrada. Llavors, aquest és el meu recorregut resumit en poques paraules.
6: I com et va venir aquest punt de dir ara passo d'això, que és un hobby d'escriure cançonetes, a fer realment un disc?
7: Doncs va ser el punt en què estava... jo vaig acabar la carrera de filosofia. Vale? Jo vaig estudiar filosofia i, clar, jo em plantejava, i ara què faig amb la meva vida? No? Ara suposo que el seu seria estudiar per ser professor i ser professor de filosofia, perquè la sortida que té la filosofia... La sortida clàssica és ser professor. Però vaig dir que realment no m'hi veig jo sent professor. Almenys per ara no m'hi veig. I sempre havia tingut aquesta inquietud d'intentar anar més enllà amb la música. No? Llavors vaig dir, si no ho provo ara, pues no ho provaré mai. Llavors va ser com el moment de dir, vale, però si ho provo, anem a apostar per això i aviam cap on va la cosa. I en aquestes estem.
6: I recordes la primera cançó que vas compondre?
7: No, que va ser... O sigui, sí que la recordo. És a dir, recordo el moment, recordo la sensació que tenia al composar-la, però no recordo els acords que feia servir la lletra. Recordo el moment. Clar, jo, això fa quasi 14 anys d'això. Però no, ha quedat en l'oblit, la cançó aquesta. Hi ha moltes cançons que s'obliden amb el pas del temps, perquè o no han transcendit en la teva persona o les has deixat en un calaix i s'han acabat pensint, no sé. La primera cançó no la recordo. No.
6: Amb quin instrument vas començar tu la música?
7: Jo amb el saxo. Vaig començar als 6 anys, crec recordar, amb el saxo. I fins als 14 que vaig acabar el conservatori, va ser aquest l'instrument amb el que vaig començar la música, vaja.
6: Ara ens parlaràs de la cançó Camp de Cirerers. En aquesta cançó t'acompanya la veu de la Clara Baubí. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
7: Doncs, ens vam conèixer per TikTok, realment, perquè ens seguim mútuament i ella em va escriure un dia per Instagram dient que l'àlbum d'Olivres i Pinyols, que és el que vaig treure el 2023, li havia agradat molt i tal, i li vaig dir, algun dia hauríem de col·laborar, perquè jo considero que la Clara, doncs, té una veu molt maca i crec que creia que em podria encaixar alguna de les meves cançons, no? Llavors, quan vaig composar Camps de Cirerers, una cançó molt senzilleta, vaig dir, ostres, aquí crec que hi encaixaria molt bé la seva veu. Llavors li vaig escriure, em va dir que li feia molta il·lusió, vam quedar un dia, vam practicar una mica, vaig veure que encaixava i vam dir, doncs mira, gravem-la junts i vam anar a gravar-la junts. I això va quedar, bueno, la cançó, el resultat final és aquest, no? Les dues veus, que crec que em passen molt bé, i és la cançó més tendra del disc.
6: I aquesta cançó és una cançó que parla de la nostàlgia, dels records, potser d'una història d'amor, i dius que al lloc dels camps de cirerers ara hi ha camins d'esbarzers. A què et refereixes?
7: Bueno, és una metàfora, no? És quan tens una relació amb una persona i amb el pas del temps les coses doncs, veus que no van funcionant, i llavors recordes amb nostàlgia els primers moments, no? Quan tot era més fàcil, no? I tot sorgia d'una forma molt més orgànica, molt més natural, i et trobes en un punt en què, ostres, ens anem fent mal, no? I llavors poder el millor seria que els camins es separin i tirar endavant cadascú per la seva banda. Llavors, els camps de cirerers representen el principi, no? El principi d'una relació, que és tot molt bonic, que és tot fantàstic, que tot és molt fàcil i molt maco, i els camps d'esbarzers, doncs és això, els camins d'esbarzers, perdó, doncs representa aquest caminar amb dolor, no? El seguir endavant i veient que no, que poder els camins s'han de separar i tirar per bandes diferents.
6: Doncs va, escoltem Camps de Cirerers, de Roger Torner.

0: Acabem de sentir Camps de Cirerers de Roger Torné. Això és el disc de la setmana. No us oblideu d'escoltar-nos demà a la mateixa hora. Roger Torné ens presentarà una altra cançó del seu darrer disc, Doctor Pearson.
1: Radio Arels, en FIAC, 95.
2: À grands coups de ciseaux dans l'azur.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Medi ambient a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest 16 de maig a Camprodon va tenir lloc una trobada organitzada per la plataforma Defensem Ull de Ter, que reacciona contra un projecte de telecabina que impactaria el vessant sud com el vessant nord d'aquesta zona d'alta muntanya.
4: El que ens preocupa fonamentalment...
3: Eva Martínez Picó, portaveu de la plataforma Defensem Ull de Ter.
4: És que es posi en marxa un projecte de construir un telecabina entre la població de Setcases i Vallter, l'empresa Vallter 2000, però no només pel que és el telecabina en si, que és una gran agressió contra l'entorn, sinó, sobretot, perquè darrere hi ha un projecte de ludificació de la muntanya, de massificació i sobrefreqüentació de l'espai natural, que això portarà a la seva destrucció.
3: L'argument de les autoritats és de disminuir el nombre de cotxes, de botures, que diguem nosaltres, que pujaran a Vallter.
4: Sí, aquest és un argument, però és un argument molt petit, diguéssim, perquè tu pots deixar de fer pujar cotxes fins a Vallter i posar autobusos llançadora, no cal que construeixis un telecabina. O sigui, aquí darrere hi ha un tema de concepte, fonamentalment, i aquest és el que ens preocupa.
3: L'utilització de la muntanya ha de canviar?
4: L'ús de la muntanya sí, sens dubte, perquè estem utilitzant la muntanya com si fos matèria primera per fer activitats, i la muntanya no és una matèria primera, perquè si és així vol dir que pensem que la podem gastar. La muntanya no es pot gastar, la muntanya és el nostre patrimoni, és casa nostra i forma part de la nostra identitat.
3: De moment semblaria que aquest projecte ni tan sols sigui projecte, que és una idea.
4: No, és més que una idea, perquè jo he llegit ja el pla de viabilitat, el pla especial urbanístic primer, el que ara ja no funciona perquè han canviat la idea del traçat, i per tant no és només una idea. Aquí darrere hi ha una voluntat política molt clara, i aquesta voluntat és la que hem de treballar.
3: És que posar un telecabina és democratitzar o és el contrari?
5: Jo crec que és el contrari.
3: Àlex Casademunt, president del Centre per la Sostenibilitat Territorial.
5: Aquest és un argument que molt sovint fan servir els governs, no?, per justificar, doncs, un projecte. Diuen que és d'interès general i que és democratitzar. Jo penso que aquí el problema és que no han vist el tipus de gent que vol accedir a Ull de Ter. Hi han dos tipus de persones. Hi han els excursionistes, que gaudeixen d'un medi poc antropitzat, i després gent que va a dinar a Setcases i que el que volen és anar a passejar després, no massificar la part de Vallter. Diuen que massificar és democratitzar, i no, és banalitzar. En aquest cas, la massificació portarà a la banalització d'un espai que fins ara gaudien, doncs, uns alpinistes, no? Jo penso que està mal enfocat aquest projecte, i que apel·lar a la democratització és fal·laç, és per legitimar un projecte que no té cap sentit.
3: També pagar un telecabina potser té un cost.
5: Evidentment. Si tu tens un pressupost, abans, doncs, la gent anaven a dinar, doncs, a Setcases, feien el seu àpat. Si ara han de gastar-se un dineral per pujar amb el telecabina a dalt, doncs segurament no podran fer altres activitats que potser també els hi venia de gust fer. I per tant, democratitzar poc, perquè amb el cost del telecabina només podran accedir les persones que tinguin un determinat poder adquisitiu.
3: Teniu exemple de llocs on realment s'ha tancat l'accés?
5: Aquí a Catalunya no, perquè justament jo penso que tenim el Catalunya Sud. Tenim un model que jo penso que és obsolet, però abans una persona de la taula ha dit que hi ha països més del nord d'Europa que sí que ho estan fent i que estan reconvertint aquestes instal·lacions en un altre tipus d'oci, no? Un oci, doncs, més pedagògic, més lent, més de gaudi de la natura, no tant un consum ràpid, no? I per tant jo penso que aquí un dia s'hi arribarà, però com sempre anem una mica endarrerits. En aquest país anem sempre una mica al darrere.
3: L'estació d'esquí de Vallter és obsoleta? Ha fet la seva vida?
5: ha fet la seva vida, el canvi climàtic l'ha condemnat. Jo entenc que per la gent de la vall, la gent de Camprodon, se l'estima aquesta estació perquè és petita, és l'única que hi ha, però han d'entendre doncs, que hi ha alternatives i que diguem, posar en valor aquesta, aquest territori pot passar justament pel tancament d'unes pistes d'esquí obsoletes.
3: Claudi Guisset, president de l'associació Charles Flau, quin impacte pot tenir aquest projecte de l'altra banda de la Raia per la Catalunya Nord, per les reserves naturals de Catalunya Nord?
6: Sí, el problema que tenim és que l'estació de Vallter és molt a prop de la Portella de Mentet. Ja, de moment, veiem que la freqüentació que hi ha sobre la reserva de Mentet se fa sobretot del costat passant per la Portella de Mentet. I doncs hem vist totes les conseqüències que hi havia amb el trepitge sobre el Prat Alpins, amb la presència de la perdiu blanca allà, que cada any ja té dificultats amb el canvi climàtic. I doncs si a més tenim més persones encara que venen, perquè és això, quan parlem d'aquest projecte de telecadira, és que ens anuncien xifres molt altes, fins a 16.000 persones cada dia. I ara ja veiem el que es passa amb 30.000 persones a l'any. Què serà? És això, eh? El problema que veiem és una massificació de la freqüentació sobre la reserva de Mentet, i és d'això que tenim por. I també què passarà? Necessitem la presència dels pastors, dels criadors que tenen bestiar allà dalt. I si hi ha tanta gent que venen, a vegades també amb gossos que no estan lligats, això serà molt complicat de gestionar també la plaça del bestiar al mig d'aquesta reserva.
3: Des de l'associació Charles Flau i de les altres associacions o entitats de Catalunya Nord i fins i tot entitats públiques es pot fer?
6: De moment hem sol·licitat al prefecte del Pirineu Orientals per alertar sobre aquest problema i demanar que el conveni europeu que existeix d'EPSO, que obliga cada estat que tingui un projecte amb conseqüències sobre els veïns de fer un estudi d'impacte per conèixer ben bé quin pot ser aquest projecte. Doncs això, els gestors de les reserves naturals, del paratge classificat del Massís de Canigó, del parc regional, han contactat el prefecte, i aquest prefecte ha ell mateix escrit al Ministeri del Medi Ambient i d'Europa i Afers Estrangers per tenir segur que això es faci dins les normes normals.
3: Eva Martínez Picó, portaveu de la plataforma Defensem Uido Ter. Com veieu l'eventual compromís, participació de les autoritats nord-catalanes o franceses transfrontereres?
4: A veure, el veiem fantàstic. O sigui, tot el que sigui sumar, tenim claríssim que aquest projecte té un impacte transfronterer molt gran, perquè estem a tocar de la frontera. I aquí, bueno, hi ha normatives que diuen que hem de preservar els territoris adjacents de l'impacte que generen les nostres activitats. Per tant, tot el que les entitats, que moltes de les entitats de Catalunya Nord estan formant part ja de la plataforma, com el prefecte, els parcs, les reserves naturals i l'administració en general pugui fer per resistir-se a aquest projecte, per nosaltres és benvingut.
3: Quins seran els pròxims passos de la plataforma Defensem Uido Ter?
4: Seguirem fent soroll per donar-nos a conèixer, volem ampliar més la nostra base social, participant en diversos espais també, i a més la nostra idea és properament fer un espai de debat, com un congrés, diguéssim, però no és molt gran la paraula, per debatre quin és el model que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té per explotar, i ho dic entre cometes, les nostres muntanyes, perquè ells consideren que són espais per explotar, i no ho són. Per tant, nosaltres hem de posar sobre la taula quin és el model amb què es pot fer aquesta activitat econòmica a la muntanya.
3: Podeu trobar més informació a defensemulldeter.cat.
1: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimarts 19 de maig i escolteu Ràdio Arrels avui que fa un mes de la sortida del Correllengua Agermanat des de Prada. A la capital del Conflent es van encendre dues flames que han corregut 1.500 quilòmetres i han participat 180.000 persones. Irene Valverde és coordinadora del Correllengua a Catalunya Nord.
2: A mi em va sorprendre moltíssim la quantitat de gent que va venir i l'ambient i bueno, moltes cares conegudes d'aquí a Catalunya Nord que es van implicar moltíssim. Crec que la setmana abans del Correllengua va ser el moment que la gent va prendre més consciència del que estava passant o del que havia d'anar a passar. Crec que va ser molt maco i veure que la gent es motivava tot i el mal temps que va fer. Hi havia gent que estava esperant a cantonades sota el xàfec esperant que passés el Correllengua, no?
1: Després de sortir de Prada, les flames del Correllengua han recorregut tots els països catalans fins al dia 5 d'aquest mes que ha arribat a l'Alguer. Pau Emili Muñoz, coordinador general del Correllengua Agermanat.
3: I la veritat és que tothom va quedar molt, molt sorprès de la quantitat de gent que hi havia tot arreu, però fins i tot pobles on no fèiem una aturada, simplement atravessàvem pel mig, gent esperant allà només per poder aplaudir el pas de la flama i s'anaven organitzant ja ells directament per aquests pobles i la veritat és que va ser molt emocionant. I després hi ha llocs que sabíem que ja hi hauria molta gent i hi va haver molta gent, Palma, València, a Barcelona i algunes grans ciutats sabien que funcionaria i va ser així.
1: Aquest matí tots dos són convidats del dia a Ràdio Arrels en una entrevista que es pot recuperar a radioarrels.cat. I durant aquest matí es preveu que unes 250.000 persones de Perpinyà o dels municipis del voltant rebin un missatge EFEG Alert als seus mòbils. Es tracta d'una prova que està fent la prefectura que avisa que aquests missatges són només de text i que no van acompanyats del so estrident. Si rebeu aquest missatge, només el cal llegir i no s'ha de fer res més perquè és només un test. I la metròpoli de Perpinyà alerta que és possible que l'aigua de l'aixeta surti acolorida pels barris del nord, del centre vila i de l'estació. Des de la metròpoli expliquen que aquesta situació es dona per unes obres de manteniment a la potabilitzadora de Sant Feliu de Munt i asseguren que aquesta aigua no comporta cap risc sanitari. Tot i això, recomanen deixar rajar una mica l'aixeta fins que surti transparent. Les afectacions a l'aigua poden durar fins dijous. I ara canviem de tema perquè la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí, al Piemont. Aquest saló és una de les fires editorials més importants d'Europa. L'italià és el tercer mercat que més literatura catalana tradueix, només per darrere del castellà i del francès. Al sud, el govern socialista de la Generalitat és molt a prop d'aprovar els pressupostos amb els vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns. A canvi del seu suport, els socialistes han promès a Esquerra la creació d'una nova línia de tren que travessaria l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona. El projecte costaria uns 5.200 milions d'euros i comportaria 68 quilòmetres de via nova i 46 túnels. Des de les plataformes d'usuaris aplaudeixen que es torni a parlar d'aquest projecte, però alerten que la xarxa actual cau a trossos i que hi ha inversions molt més urgents que no s'estan fent. De fet, fins fa 15 dies els bitllets de Rodalies eren gratuïts perquè el govern considerava que no es podia fer pagar pel servei que s'estava oferint. I ara completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Mateixa situació que ahir, si us recordeu, al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret, hi ha unes clarianes i a l'oest és molt més carregat amb unes precipitacions que hauríem d'arribar a la tarda, però no seran abundant. El canvi és el vent, que és una marinada moderada, però de mica en mica venen altes pressions. Això vol dir la presència d'un anticicló i ara anem a un rescalfament de l'aire i ja ho veig a venir, d'aquí poc us queixareu de la calor. Per les màximes d'avui està pujant. 16 als Angles, 18 a Angostrina, 20 a Escarrú, 24 a Prada, 25 a Sant Miquel de Llotes, 24 a Espirà de l'Aglí, 23 a Baja i a Montesquiu, 20 a Corsaví. Avui és Sant Iu. Per Sant Iu, vés a caçar el tort i la perdiu. El 19 de maig de 1793, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdeu durant la Guerra Gran i l'any 1907, al Rosselló, és la gran revolta dels minyaters.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó que ens ha fet d'obertura es diu Segle XXII. Era Nina Simone qui la cantava i us explicaré per què l'he escollida. Som al llindar d'un nou any i aquestes són dates en què tots mirem el futur amb esperança o esperances. Esperances que al capdavall, més enllà d'alguns matisos, són les de sempre del gènere humà. Esperança de pau al món, esperança d'una millor salut, d'una millor economia, d'un habitatge digne, d'una estabilitat emocional. Per això avui escoltarem cançons que són per si mateixes averanys sobre el futur de la humanitat i que trobem en diverses bandes sonores cinematogràfiques. En el cas de Nina Simone hi trobem que l'any 1970, decebuda pels conflictes racials als Estats Units i sense cap esperança que la cosa pogués fer un tomb, va abandonar el país i se'n va anar a Barbados, a les petites Antilles, on va escriure la cançó que hem escoltat, Segle XXII, i que podem trobar a la banda sonora del film One More Time, del 2015, que va protagonitzar Christopher Walken. Segle XXII és una cançó que prediu que al segle vinent, el 22, l'ésser humà esdevindrà el seu propi déu i l'encarnació del mal. Nina Simone veia el nostre futur molt magre. Tot i així va tornar als Estats Units, però en va quedar tan decebuda que finalment va viure a França, on va morir el 2003 amb 70 anys. Una altra cançó que ens parla del futur és Rocketman, d'Elton John. Parla de la solitud d'un astronauta que ha quedat aïllada en el decurs d'una missió espacial. L'home, perdut a l'espai, tot sol, enyora la Terra, enyora la seva dona i creu que passarà molt de temps abans ningú no vingui a rescatar-lo.

Rocketman, un tema que van escriure Elton John i Bernie Taupin, inspirant-se en el precedent de David Bowie amb la cançó Odissea Espacial, sobre un home perdut a l'espai que ja no tornaria mai més. I també basat en el conte del mateix títol de Ray Bradbury, inclòs en el seu llibre L'home il·lustrat, que està traduït al català. La cançó Rocketman apareix en una bona colla de bandes sonores. Us en diré algunes. Sense límits, amb Donald Sutherland, La Roca, amb Sean Connery i Nicolas Cage, La Batalla dels Sexes, amb Emma Stone i Elizabeth Shue, K-Pax, Un univers a part, amb Kevin Spacey i Jeff Bridges, o també Kingsman, El cercle daurat, amb Colin Firth i Julianne Moore. Els éssers humans sempre hem sentit fascinació pel futur, per allò que ens espera no només l'any vinent, sinó a molts anys vista. I també sentim una gran curiositat per com serà el món de molts segles enllà, un món que per raons biològiques mai no veurem. L'astrologia, el tarot, la quiromància són camins als quals els humans recorrem per intentar saber el desenllaç de les coses que ens amoïnen. I és que ben mirat, això que en diem futur és un mirall de les pors que sentim i dels somnis que tenim. A Leonard Cohen també li inquietava el futur. I fruit d'això, el 1992 va escriure la cançó The Future, El futur, una cançó que parla de l'esfondrament d'uns ideals i de l'utopia revolucionària dels anys 60 del segle XX. I una cançó que també reflexiona sobre el futur del nostre món, un món atrapat com està en un pou de violència militar i de corrupció política. En un dels versos, Leonard Cohen diu això: "He vist el futur i és un crim."

The Future, el futur, un presagi de Leonard Cohen sobre el futur de la humanitat que apareix a la banda sonora de tres pel·lícules. Kiss the Sky, en Besar el cel, amb Terence Stamp, Nascuts per matar, d'Oliver Stone, amb Woody Harrelson i Tommy Lee Jones, i La vida de David Gale, d'Alan Parker, amb Kevin Spacey i Kate Winslet. Una altra cançó recollida pel cinema, però composta un quart de segle abans, és In the Year 2525, l'any 2525, de Danny Zeiger i Rick Evans, uns músics que només van tenir un únic èxit a la seva vida, que va ser aquest. Es tracta d'una cançó que ofereix una visió distòpica del futur, viatjant a través del temps durant 10.000 anys, passant pel 2525, el 3535, el 4545, el 5555 i així fins a arribar al 9595, on trobem que l'egoisme i el manfotisme i també la ceguesa portaran l'ésser humà a la seva extinció o, si més no, a posar el comptador a zero un altre cop. Hi ha quatre films que han incorporat aquesta cançó a la banda sonora. Són Small Faces, una producció britànica molt bona, que és una mirada a la classe treballadora, Rates de túnel, una producció americana sobre la guerra del Vietnam, Gentlemen Broncos, una pel·lícula també americana sobre un escriptor novell de ciència-ficció que es presenta un premi i descobreix que el seu text està signat per un altre autor, i, finalment, The Moving Man, un documental del 2024 sobre el cas verídic del propietari d'un cinema d'un petit poble canadenc que lluita perquè la sala sobrevisqui. En tots aquests films podem sentir la cançó In the Year 2525 de Zeiger i Evans, i serà, doncs, amb aquesta cançó que tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que, a l'albada del 2026, hem dedicat a cançons que parlen del futur de la nostra civilització. Cançons, en definitiva, que, a més de complaure'ns musicalment, també ens haurien de fer reflexionar. Perquè no es tracta de renunciar a l'evolució. No es tracta pas de deixar d'avançar. Cal avançar. És clar que sí. Però estaria bé que ens preguntéssim si ho fem en la direcció correcta. Fins la setmana vinent, amics.

poignard et une croix. Elle me dit, je ne t'aime pas.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Els ulls clavats a l'horitzó.

De sobte pareix que amaneix. La nit s'esfuma, la llum creix, il·luminant un paisatge que sempre va de viatge.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimarts 19 de maig i escolteu Ràdio Arrels avui que fa un mes de la sortida del Correllengua Agermanat des de Prada. A la capital del Conflent es van encendre dues flames que han corregut 1.500 quilòmetres i han participat 180.000 persones. Irene Valverde és coordinadora del Correllengua a Catalunya Nord.
2: A mi em va sorprendre moltíssim la quantitat de gent que va venir i l'ambient i moltes cares conegudes d'aquí a Catalunya Nord que es van implicar moltíssim. Crec que la setmana abans del Correllengua va ser el moment que la gent va prendre més consciència del que estava passant o del que havia d'anar a passar. Crec que va ser molt maco i veure que la gent es motivava tot i el mal temps que va fer. Hi havia gent que estava esperant a cantonades sota el xàfec esperant que passés el Correllengua, no?
1: Després de sortir de Prada, les flames del Correllengua han recorregut tots els països catalans fins al dia 5 d'aquest mes que ha arribat a l'Alguer. Pau Emili Muñoz, coordinador general del Correllengua Agermanat.
3: I la veritat és que tothom va quedar molt, molt sorprès de la quantitat de gent que hi havia tot arreu, però fins i tot pobles on no fèiem una aturada, simplement atravessàvem pel mig, gent esperant allà només per poder aplaudir espàs de la flama i s'anaven organitzant ja ells directament per aquests pobles i la veritat és que va ser molt emocionant. I després hi ha llocs que sabien que ja hi hauria molta gent i hi va haver molta gent, a Palma, a València, a Barcelona i algunes grans ciutats sabien que funcionaria i va ser així.
1: Aquest matí tots dos són convidats del dia a Ràdio Arrels en una entrevista que es pot recuperar a radioarrels.cat. I durant aquest matí es preveu que unes 250.000 persones de Perpinyà o dels municipis del voltant rebin un missatge EFEG Alert als seus mòbils. Es tracta d'una prova que està fent la prefectura que avisa que aquests missatges són només de text i que no van acompanyats del so estrident. Si rebeu aquest missatge, només el cal llegir i no s'ha de fer res més perquè és només un test. I la metròpoli de Perpinyà alerta que és possible que l'aigua de l'aixeta surti acolorida pels barris del nord, del centre vila i de l'estació. Des de la metròpoli expliquen que aquesta situació es dona per unes obres de manteniment a la potabilitzadora de Sant Feliu de Munt i asseguren que aquesta aigua no comporta cap risc sanitari. Tot i això, recomanen deixar rajar una mica l'aixeta fins que surti transparent. Les afectacions a l'aigua poden durar fins dijous. I ara canviem de tema perquè la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí, al Piemont. Aquest saló és una de les fires editorials més importants d'Europa. L'Itàlia és el tercer mercat que més literatura catalana tradueix, només per darrere del castellà i del francès. Al sud, el govern socialista de la Generalitat és molt a prop d'aprovar els pressupostos amb els vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns. A canvi del seu suport, els socialistes han promès a Esquerra la creació d'una nova línia de tren que travessaria l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona. El projecte costaria uns 5.200 milions d'euros i comportaria 68 quilòmetres de via nova i 46 túnels. Des de les plataformes d'usuaris aplaudeixen que es torni a parlar d'aquest projecte, però alerten que la xarxa actual cau a trossos i que hi ha inversions molt més urgents que no s'estan fent. De fet, fins fa 15 dies els bitllets de Rodalies eren gratuïts perquè el govern considerava que no es podia fer pagar pel servei que s'estava oferint. I ara completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Mateixa situació que ahir, si us recordeu, al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret, hi ha unes clarianes i a l'oest és molt més carregat amb unes precipitacions que hauríem d'arribar a la tarda, però no seran abundant. El canvi és el vent, que és una marinada moderada, però de mica en mica venen altes pressions. Això vol dir la presència d'un anticicló i ara anem a un rescalfament de l'aire i ja ho veig a venir, d'aquí poc us queixareu de la calor. Per les màximes d'avui està pujant. 16 als Angles, 18 a Angostrina, 20 a Escarrú, 24 a Prada, 25 a Sant Miquel de Llotes, 24 a Espirà de l'Aglí, 23 a Bages i a Montesquiu, 20 a Corsaví. Avui és Sant Iu. Per Sant Iu, vés a caçar el tort i la perdiu. El 19 de maig de 1793, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdeu durant la Guerra Gran i l'any 1907, al Rosselló, és la gran revolta dels vinyaters.
5: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
0: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
6: Radio Arrels.
7: Radio Arrels.
6: Cada dia i cada hora en català.
1: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manel Serrat.

Balada per un trobador de Joan Manuel Serrat de l'any 1967. Joan Manuel Serrat, que és un músic barceloní nascut l'any 1943 i és un dels cantautors catalans més coneguts arreu del món. Va començar la seva carrera artística com a membre dels 16 jutges i de la Nova Cançó, amb grans cançons que serien molt importants pel catalanisme en un moment de lluita contra la dictadura franquista. Serrat va ser un cantautor molt estimat a Catalunya. L'any 68, Serrat va començar a publicar alguna cançó en castellà, cosa que va provocar moltes crítiques per part dels seus companys. Aquell mateix any, Televisió Espanyola li va oferir representar Espanya, encara franquista, al Festival d'Eurovisió, cantant el La La La en castellà. Finalment renunciaria a anar-hi, segons sembla, dient que no hi aniria si no la podia cantar en català. Finalment seria la cantant madrilenya Maciel qui cantaria aquesta cançó en castellà al Festival d'Eurovisió i guanyaria el certamen. Després d'aquest fet, Joan Manuel Serrat continuaria publicant àlbums en català, com el disc de cançons tradicionals, però compaginant-ho cada vegada més amb àlbums en llengua castellana, a vegades fins i tot signant-ho amb un nom espanyolitzat com a Juan Manuel Serrat. Amb les seves obres en castellà, Serrat ha fet una carrera musical molt prolífica als països hispanòfons i encara amb una vinculació política denunciant dictadures sud-americanes. Tot i això, Serrat ha abandonat progressivament el catalanisme, fins al punt que durant el procés independentista era una de les cares visibles de l'espanyolisme a Catalunya. Aquest fet ha comportat que molts catalans el considerin com un traïdor. Malgrat tot, això no impedeix que les cançons de Joan Manuel Serrat siguin unes de les peces més valuoses del patrimoni musical de la nostra llengua.

en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manel Serrat.
1: Ràdio Arrels, 100% en català.
2: Cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
3: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
4: De qualsevol del pas i de la vida. O ara o mai.
5: Perquè no ens abasteixin.

Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

Posa-me un poc de transcend, pas malament, i calques gotes de valiol, no? Amb un xic de ginseng? Va, val pas una bona sopa de frigoleta, amb all.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dimarts 19 de maig i escolteu Ràdio Arrels avui que fa un mes de la sortida del Correllengua agermanat des de Prada. A la capital del Conflent es van encendre dues flames que han corregut 1.500 quilòmetres i han participat 180.000 persones. Irene Valverde és coordinadora del Correllengua a Catalunya Nord.
4: A mi em va sorprendre moltíssim la quantitat de gent que va venir i l'ambient i bueno, moltes cares conegudes d'aquí a Catalunya Nord que es van implicar moltíssim. Crec que la setmana abans del Correllengua va ser el moment que la gent va prendre més consciència del que estava passant o del que havia d'anar a passar. Crec que va ser molt maco i veure que la gent es motivava tot i el mal temps que va fer. Hi havia gent que estava esperant a cantonades sota el xàfec esperant que passés el Correllengua, no?
3: Després de sortir de Prada, les flames del Correllengua han recorregut tots els països catalans fins al dia 5 d'aquest mes que ha arribat a l'Alguer. Pau Emili Muñoz, coordinador general del Correllengua Germanat.
5: I la veritat és que tothom va quedar molt, molt sorprès de la quantitat de gent que hi havia tot arreu, però fins i tot pobles on no fèiem una aturada, simplement atravessàvem pel mig, gent esperant allà només per poder aplaudir el pas de la flama i s'anaven organitzant ja ells directament per aquests pobles i la veritat és que va ser molt emocionant. I després hi ha llocs que sabíem que ja hi hauria molta gent i hi va haver molta gent, a Palma, a València, a Barcelona i algunes grans ciutats sabien que funcionaria i va ser així.
3: Aquest matí tots dos són convidats del dia a Ràdio Arrels en una entrevista que es pot recuperar a radioarrels.cat. I durant aquest matí es preveu que unes 250.000 persones de Perpinyà o dels municipis del voltant rebin un missatge EFEG Alert als seus mòbils. Es tracta d'una prova que està fent la prefectura que avisa que aquests missatges són només de text i que no van acompanyats del so estrident. Si rebeu aquest missatge, només el cal llegir i no s'ha de fer res més perquè és només un test. I la metròpoli de Perpinyà alerta que és possible que l'aigua de l'aixeta surti acolorida pels barris del nord, del centre vila i de l'estació. Des de la metròpoli expliquen que aquesta situació es dona per unes obres de manteniment a la potabilitzadora de Sant Feliu de Munt i asseguren que aquesta aigua no comporta cap risc sanitari. Tot i això, recomanen deixar rajar una mica l'aixeta fins que surti transparent. Les afectacions a l'aigua poden durar fins dijous. I ara canviem de tema perquè la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí, al Piemont. Aquest saló és una de les fires editorials més importants d'Europa. L'Itàlia és el tercer mercat que més literatura catalana tradueix, només per darrere del castellà i del francès. Al sud, el govern socialista de la Generalitat és molt a prop d'aprovar els pressupostos amb els vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns. A canvi del seu suport, els socialistes han promès a Esquerra la creació d'una nova línia de tren que travessaria l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona. El projecte costaria uns 5.200 milions d'euros i comportaria 68 quilòmetres de via nova i 46 túnels. Des de les plataformes d'usuaris aplaudeixen que es torni a parlar d'aquest projecte, però alerten que la xarxa actual cau a trossos i que hi ha inversions molt més urgents que no s'estan fent. De fet, fins fa 15 dies els bitllets de Rodalies eren gratuïts perquè el govern considerava que no es podia fer pagar pel servei que s'estava oferint. I ara completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
6: Bon dia. Mateixa situació que ahir, si us recordeu, al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret, hi ha unes clarianes i a l'oest és molt més carregat amb unes precipitacions que hauríem d'arribar a la tarda, però no seran abundant. El canvi és el vent, que és una marinada moderada, però de mica en mica venen altes pressions. Això vol dir la presència d'un anticicló i ara anem a un rescalfament de l'aire i ja ho veig a venir, d'aquí poc us queixareu de la calor. Per les màximes d'avui està pujant. 16 als Angles, 18 a Angostrina, 20 a Escarú, 24 a Prada, 25 a Sant Miquel de Llotes, 24 a Espirà de l'Aglí, 23 a Bages i a Montesquiu, 20 a Corsaví. Avui és Sant Iu. Per Sant Iu, vés a caçar el tort i la perdiu. El 19 de maig de 1793, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdeu durant la Guerra Gran i l'any 1907, al Rosselló, és la gran revolta dels minyaters.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Escaró, 95.5.
2: Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, sa avioneta i el teu submarí.

0: Radio Arels, a Tuí, 95.
1: El que diem i el que callem.
2: Psicologia de la nostra societat.
3: Per anar bé per casa.
1: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 38.
6: La depressió.
5: Primera part.
2: Avui, el que diem i el que callem, parlarem d'un dels temes més importants i alhora potser més difícils de la salut mental, que és la depressió. Intentarem entendre què és realment aquesta malaltia més enllà de les idees que ens en podem fer. Gabriela, bon dia.
4: Hola, Paola, bon dia.
2: Per començar, ens pots explicar què és la depressió?
4: Mira, jo et diria que la depressió és... La primera cosa és que és una malaltia. I hem d'entendre que és una malaltia en ocasions mortal. Mortal perquè la persona pot acabar suïcidant-se, però no només per això, sinó perquè també hi han fins i tot malalties orgàniques de les que un dels elements fonamentals perquè aquesta malaltia es desenvolupi és justament l'estat depressiu. I doncs hi ha moltes malalties cardíaques, per exemple, la típica malaltia cardíaca en dones que ve d'una depressió. Nosaltres teníem, durant molts anys, hem pensat que el cos i el cap estaven totalment dissociats, i avui dia, per diferents raons, i no només neurològiques, sabem que hi ha una interrelació directa entre una cosa i una altra. I doncs una persona pot acabar morint-se de depressió, no només perquè es suïcidi, sinó també perquè faci, per exemple, un atac de cor o perquè, per exemple, faci una insuficiència renal greu lligada, segurament no és l'únic element, però és un dels elements fonamentals, lligada a una depressió. Per tant, la malaltia, la depressió no és un estat, no és estic deprimit o estic deprimida, és veritablement una malaltia i aquesta malaltia necessita ser curada, perquè pot conduir fins i tot a la mort.
2: La depressió és un desreglament a nivell químic del nostre cervell o és una cosa totalment psicològica o és una cosa social? Ens pots explicar quines són les arrels d'aquesta malaltia?
4: No és ni una cosa ni una altra ni la tercera. Són totes aquestes coses a la vegada. I francament no sabem quina és la que... Però no sabem per on comença. I crec que, en el fons, no sabem per on comença, no perquè no sapiguem, o sigui, no perquè ens manqui el coneixement, sinó perquè pot començar per qualsevol d'aquests factors. O sigui, pot haver un factor biològic hormonal, que sigui el que, per dir-ho així, iniciï aquest moviment cap a la depressió. Pot haver-hi un factor vivencial individual, per exemple, una persona que cau malalta d'una malaltia, no sé, d'un càncer, per exemple, no? o que cau malalta ha tingut un greu accident i li han hagut de tallar una cama, no? I doncs clar, doncs potser ve d'aquí, potser ve d'una sensació de desconnexió individual d'aquest sentiment de felicitat del que parlàvem l'altre dia, de sentir que la nostra vida no té sentit, que no, el que passa al nostre voltant no té cap mena de sentit per nosaltres, que nosaltres no podem fer sentit amb el que passa al nostre voltant. I doncs això pot ser una causa d'inici de la depressió, pot ser una ruptura familiar, una una sensació de solitud no desitjada molt gran i molt, molt profunda. Potser la pèrdua d'alguna cosa molt important per nosaltres, des d'un ésser estimat fins a una feina que era la que omplia, no?, el nostre dia a dia. Totes aquestes poden ser causes de depressió.
2: I hi ha diferents graus de depressió, no?
4: Sí, hi ha diferents graus de depressió, però això no és que faci part del fenomen de la depressió, de la malaltia, sinó de la manera en la que nosaltres classifiquem aquesta depressió. És com si tu em diguessis, hi ha diferents graus de sucre, i jo et diria, no, hi ha més quantitats de sucre o menys quantitats de sucre. Si una persona pot tenir una depressió més greu o menys greu en funció de quals són els elements en els que aquesta depressió s'expressa i com el manual de classificació d'enfermetats mentals, el DSM, classifica en funció d'aquesta expressió de la depressió, si està en un lloc o està en un altre. Però és una qüestió més aviat quantitativa que no pas realment qualitativa.
2: Tu parlaves dels factors de la depressió. Podríem diferenciar una depressió que ve justament després d'un dol o després d'una ruptura familiar, o sigui, després d'un element concret, o la pèrdua d'un treball, o una pèrdua o un element ben concret, o ve d'una depressió que s'instal·la, per exemple, per solitud no desitjada, o justament perquè la nostra vida no fa prou sentit.
4: Sí, jo crec que això, o sigui, també podem fer aquesta classificació que fas tu. Jo diria que per mi la classificació més útil, sempre recordant que aquestes són classificacions que fem per poder guiar-nos i que no són veritablement elements del fenomen, sinó que són maneres que nosaltres tenim de mirar el fenomen, val? Jo diria que la gran classificació és endògenes i exògenes. O sigui, si venen d'algun factor que s'ha produït a l'exterior de nosaltres o si ve d'algun factor que s'ha produït a l'interior de nosaltres. I aquí sí que podríem fer aquest joc, per exemple, d'una depressió que és l'element sobrevingut d'un dol que no s'ha pogut fer correctament, que no s'ha pogut fer bé, d'una pèrdua molt gran, no? I aquí podríem dir, bueno, doncs aquesta és una depressió més aviat exògena, d'una depressió que té per origen, per exemple, des d'un problema d'ordre endocrinològic, no? I per tant un gran desequilibri hormonal, i d'una depressió que prové del fet d'haver-se extraviat, diguem, en aquest camí de buscar el sentit a la nostra vida, no? Que aquestes serien més aviat depressions endògenes. La distinció és important perquè el tractament, perquè la manera en què afrontem una situació com aquesta, si és endògena i si és exògena, és diferent. Però una altra vegada, la vivència de la persona és molt semblant, i el perill de que hi hagi un passatge a l'acte, o sigui un suïcidi, o el perill de que hi hagi una malaltia física que s'acabi portant a la persona, són idèntics, tant sigui una depressió exògena o endògena. Perquè, a més, les exògenes acaben generant efectes endògens. O sigui, les de fora, les que són motivades en alguna causa exterior, acaben generant una caiguda un desequilibri hormonal, per entendre'ns, no? O sigui que, al final, una cosa i l'altra s'acaben relacionant.
2: Ara penso, per exemple, en gent que tenen pèrdues molt difícils, per exemple, la pèrdua d'un infant o dols molt complicats. Es pot evitar la depressió o és quasi fa part del dol?
4: Bueno, això és una mica la distinció que fèiem abans, no? O sigui, una cosa és que una persona tingui un episodi depressiu o que es senti deprimida, i una altra cosa és que tingui la malaltia de la depressió. Són dues coses diferents. Que dintre d'un dol hi ha un moment de molta tristor, hi ha un moment en el qual te vas cap endins i vols molt poc contacte amb el món exterior i et sents deprimit. Sí, això passa en tots els dols. I diria fins i tot en tots els dols ben fets. O sigui, a diferència dels altres elements del dol, que són més o menys contingents, que poden estar o no, el moment depressiu del dol, o passes per aquí o no estàs fent el dol, o sigui, o no estàs transitant el que has de transitar. Però això no vol dir que hi hagi una depressió. Això no vol dir que aquest moment es faci tan fort, tan profund i tan llarg en el temps que generi una malaltia depressiva.
2: Llavors, com es pot evitar la depressió?
4: Males notícies, no es pot evitar. És dur, d'escoltar-lo, això. És dur d'assimilar-lo. El sentiment d'estar deprimit és inevitable. A vegades ens passen coses, tenim pèrdues, tenim destrobades, o sigui, no ens trobem amb persones que estimem. A vegades una cosa que hem volgut molt i en la que hem posat molta energia i molt de temps i molta il·lusió no es dona, i hem de fer amb això. I en tots aquests moments, en totes aquestes situacions, experimentem sentiments depressius. I aquest sentiment depressiu, que no és la malaltia de la depressió, sinó que és un sentiment, és una cosa que ens està passant en un moment determinat i que ens posa en relació amb coses del nostre món interior, que posa en relació, millor dit, coses del nostre món exterior amb coses que estan passant en el món exterior, això és inevitable. Perquè justament això és el que ens permet posicionar-nos en un altre lloc, canviar de lloc, canviar de posició, per poder assumir el que s'ha perdut, per poder assumir el que no ha passat, per poder assumir aquesta destrobada amb l'altre, sense aquest moment de depressió no faríem aquest canvi. I doncs ens posaríem en l'altre estat, que és l'estat maníac, no? O sigui, faríem com si no res, però sí que ha passat alguna cosa. Però nosaltres faríem com que no. I això és un estat maníac. I això és una altra malaltia. Per tant, necessitem moments en els quals passem per aquesta situació de depressió. El que potser hem d'intentar evitar és que aquests moments es converteixin en una situació permanent i acabin sent.
2: Com es pot fer entendre a l'entorn d'una persona que pateix depressió, que és una malaltia i que la persona malalta no ho fa expressament? Perquè això se sent molt, jo ho tinc en el meu entorn, hi ha gent que diuen una persona depressiva, mou-te, surt del teu llit, fes coses i ja veuràs que aniràs millor. I com ho podem fer per reaccionar i per ajudar els altres a reaccionar millor davant de la gent que té depressió?
4: Mira, el conviure amb una persona que té la malaltia de la depressió és difícil i és molt frustrant, perquè intentem fer coses perquè l'altre surti d'aquesta situació i generalment no ens en sortim. I per tant, d'aquí ve aquesta frustració que ens porta a posar-nos en posicions com aquestes que dius tu, no? Bueno, però surt, na-na-na-na-na. Clar, el problema és que la persona no es veu en cor de sortir, no es veu en cor de relacionar-se, no es veu en cor d'anar al cinema, no es veu en cor de trobar-se una feina o un passatemps, o no es veu en cor, es sent incapaç de fer-lo, no? I doncs, jo el que diria és que aquesta persona la primera cosa que necessita és que l'ajudin a assumir que el que té és una malaltia i que, per tant, necessita trobar ajuda específica, ajuda especialitzada per poder sortir d'aquesta malaltia i assumir que aquesta és una malaltia greu, perquè, com dèiem abans, al principi del programa, és una malaltia que, en molts casos, i quan dic molts, vull dir perquè és un número molt gran, de gent que acaba o suïcidant-se o acaba morint d'una malaltia física associada a la depressió. Però sí que hem d'assumir això, no? Com a societat. Hem d'assumir que és una malaltia i que és una malaltia greu. I que és una malaltia tan greu que en molts casos acaba amb la mort de la persona.
2: Gabriela Rodríguez Fernández, la nostra psicòloga aquí a Ràdio Arrels, moltes gràcies i ens retrobem la setmana que ve per la continuació d'aquest capítol sobre la depressió.
0: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
8: Qui perd la llengua, perd la identitat. Les fórmules de futur proper. Ara vaig a explicar-vos una història. O ara anem a cantar tots junts. No són correctes en català. En francès, je vais vous expliquer une histoire, i en castellà, sí que ho són, mais pas en la nostra llengua. En català hem de dir, ara us contaré una història. Nosaltres ja fa segles que hem transformat aquesta fórmula en un passat, el passat perifràstic. En aquest cas, anar ja no indica una acció, sinó que serveix d'auxiliar per un temps del passat. Vam cantar, ja és passat. Era ahir o abans d'ahir. I aquesta transformació va tenir èxit entre els catalans, perquè l'altre temps del passat, el pretèrit simple, té una conjugació molt irregular i sonava una mica ranci. El passat perifràstic és supersenzill. Va sempre amb l'infinitiu del verb. Un nom complicat per una conjugació ben fàcil, en definitiva. Això sí, indica una acció passada en un període de temps acabat. Ahir, abans d'ahir, la setmana passada, l'any passat, el 2024, fa 20 anys, el segle passat, el 1958, l'abril passat...
7: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
6: Ràdio
9: Arrels. Ràdio
6: Arrels. Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
10: Bon dia, és dimarts 19 de maig i escolteu Ràdio Arrels avui que fa un mes de la sortida del Correllengua Agermanat des de Prada. A la capital del Conflent es van encendre dues flames que han corregut 1.500 quilòmetres i han participat 180.000 persones. Irene Valverde és coordinadora del Correllengua a Catalunya Nord.
11: A mi em va sorprendre moltíssim la quantitat de gent que va venir i l'ambient i bueno, moltes cares conegudes d'aquí a Catalunya Nord que es van implicar moltíssim. Crec que la setmana abans del Correllengua va ser el moment que la gent va prendre més consciència del que estava passant o del que havia d'anar a passar. Crec que va ser molt maco i veure que la gent es motivava tot i el mal temps que va fer. Hi havia gent que estava esperant a cantonades sota el xàfec esperant que passés el Correllengua, no?
10: Després de sortir de Prada, les flames del Correllengua han recorregut tots els països catalans fins al dia 5 d'aquest mes que ha arribat a l'Alguer. Pau Emili Muñoz, coordinador general del Correllengua Agermanat.
12: I la veritat és que tothom va quedar molt, molt sorprès de la quantitat de gent que hi havia tot arreu, però fins i tot pobles on no fèiem una aturada, simplement atravessàvem pel mig, gent esperant allà només per poder aplaudir el pas de la flama i s'anaven organitzant ja ells directament per aquests pobles i la veritat és que va ser molt emocionant. I després hi ha llocs que sabíem que ja hi hauria molta gent i hi va haver molta gent, a Palma, a València, a Barcelona i algunes grans ciutats sabíem que funcionaria i va ser així.
10: Aquest matí tots dos són convidats del dia a Ràdio Arrels en una entrevista que es pot recuperar a radioarrels.cat. I durant aquest matí es preveu que unes 250.000 persones de Perpinyà o dels municipis del voltant rebin un missatge EFEG Alert als seus mòbils. Es tracta d'una prova que està fent la prefectura que avisa que aquests missatges són només de text i que no van acompanyats del so estrident. Si rebeu aquest missatge, només el cal llegir i no s'ha de fer res més perquè és només un test. I la metròpoli de Perpinyà alerta que és possible que l'aigua de l'aixeta surti acolorida pels barris del nord, del centre vila i de l'estació. Des de la metròpoli expliquen que aquesta situació es dona per unes obres de manteniment a la potabilitzadora de Sant Feliu de Munt i asseguren que aquesta aigua no comporta cap risc sanitari. Tot i això, recomanen deixar rajar una mica l'aixeta fins que surti transparent. Les afectacions a l'aigua poden durar fins dijous. I ara canviem de tema perquè la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí, al Piemont. Aquest saló és una de les fires editorials més importants d'Europa. L'italià és el tercer mercat que més literatura catalana tradueix, només per darrere del castellà i del francès. Al sud, el govern socialista de la Generalitat és molt a prop d'aprovar els pressupostos amb els vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns. A canvi del seu suport, els socialistes han promès a Esquerra la creació d'una nova línia de tren que travessaria l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona. El projecte costaria uns 5.200 milions d'euros i comportaria 68 quilòmetres de via nova i 46 túnels. Des de les plataformes d'usuaris aplaudeixen que es torni a parlar d'aquest projecte, però alerten que la xarxa actual cau a trossos i que hi ha inversions molt més urgents que no s'estan fent. De fet, fins fa 15 dies els bitllets de Rodalies eren gratuïts perquè el govern considerava que no es podia fer pagar pel servei que s'estava oferint. I ara completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
13: Les temperatures han començat a pujar amb màximes aquesta tarda fins a 25 graus i 16 petits graus a Cerdanya i al Capcir. Aquesta pujada de les temperatures màximes es confirmarà demà amb 27 a Perpinyà, 26 a Ceret, 25 a Prada, 19 a Sallagosa, 15 graus a Formiguera. Del banc del cel, el sol serà molt més present a la plana, mentre que sobre els relleus serà més variable alternància de núvols i de clarianes i fins i tot algun xàfec demà cap a l'alba i espí. Demà passat dijous, doncs, continuarem amb aquestes temperatures altes i el sol serà molt més present. Amb això, el termòmetre s'enfilarà fins als 22 graus a Cerdanya i 27 al Conflent. Seran les màximes. Ràpidament, divendres, doncs, sol al matí i a la tarda, abans d'un cap de setmana amb un temps més variable i possibilitat de precipitacions les tardes, sobretot a la muntanya.
9: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
6: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
10: Parlem ha estat una iniciativa que ha començat aquest 2026 a Catalunya Nord per fomentar el català i donar-li visibilitat en aquesta llengua a Catalunya Nord. I ara ja s'ha acabat, diguem, aquesta iniciativa del 2026 i podem saludar un dels seus organitzadors, que és l'Albert Riera. Bon dia.
14: Bon dia.
10: Primer de tot, ens pots explicar una mica què és aquesta iniciativa Parlem?
14: Sí, Parlem bàsicament és una iniciativa popular que té per objectiu fomentar l'ús del català al carrer, en les converses quotidianes, fer-lo més visible d'alguna manera, i ens inspirem en una iniciativa de caire similar que fa uns 10 anys que es que s'està fent al País Basc, que es diu Euskara al Dia, i es basa a partir de tres batges, que és bàsicament un batge que és una boca, que vol dir que jo parli català, en aquest cas nostre, un batge groc, que és una orella, que vol dir jo comprenc, no el parli encara, però el puc entendre més o menys, i un tercer batge, que és un ull, que simplement sóc un debutant i vull vinc a observar, vinc a aprendre des del debut.
10: Amb aquesta iniciativa, com deia, l'heu iniciat aquest mes d'abril a Catalunya Nord. Durava del 2 al 25 d'abril, era una mica els temps que havíeu posat. No sé quina valoració en feu d'aquest mes d'abril, aquesta primera prova, diguem, de la iniciativa Parlem.
14: Estem contents. Tenint en compte, diem, les mans que hem començat aquest projecte, amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. Ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros i que hem rebut, diguem, molt bon feedback de la gent, amb molta gent animada, diguem, a involucrar-se, a participar l'any que ve de manera activa, organitzant, sent ambaixadors del projecte. I, per tant, hem tingut bon retorn. Hem tingut un total de 650 batges distribuïts que han fet la seva feina, sobretot al Rosselló i un poquet al Conflent i al Vallespí, però sobretot al Rosselló, i amb moltes idees i moltes ganes de millorar-ho i de fer-ho més gros per al 2027.
10: Clar, aquests 650 batges s'han hagut de pagar, entenc. Com us heu organitzat això? Ho heu gestionat tot des dels voluntaris o com ha funcionat?
14: De moment no s'ha creat cap associació, però segurament s'haurà de fer. Ha sigut purament benèvol, voluntariat, d'una colla de companys que ho hem començat. S'ha de dir que les despeses aquest any no han sigut enormes, vull dir, és una cosa assumible. Això sí, si de cas l'any que ve volem fer una cosa amb molta més envergadura, sí que doncs, caldrà anar a buscar partenaris públics, privats, etc., perquè això tingui doncs, el pes que ha de tenir.
10: Precisament, ara deies, l'any que ve, entenc que això ve per quedar-se amb el mateix format, més o menys?
14: Diguem-ne que ve per quedar-se amb el format de base, però aquí poden entrar noves idees, noves persones, perquè això es faci més gros. Bàsicament, el que volem és intentar anar a trucar a la porta d'Ajuntament, sobretot, i d'altres organismes públics, i també, diem, a comerços, a establiments privats, perquè això doncs, tingui molta distribució, molts punts de distribució arreu del territori de Catalunya Nord. A partir d'aquí, segurament doncs, es plantejaran més esdeveniments que només l'únic que van fer el 2 d'abril al Grabuix, sinó que n'hi haurà més, i sobretot el que venia comentant, crear més punts de distribució.
10: Si algú es planteja doncs, ser un punt de distribució, entenc que serà a l'abril, si algú es planteja ser un punt de distribució o ser benèvol per aquesta iniciativa, com ho ha de fer això?
14: Doncs contactar Parlem per les xarxes socials, que és Instagram, parlem.catnord, tant a Instagram com a Facebook, o per correu electrònic, que és parlem.catnord@gmail.com, i encantats de rebre doncs, propostes, idees, nous voluntaris. Animeu-vos.
10: Molt bé, doncs queda clar en tot cas aquesta primera edició de Parlem que valoreu positivament. Albert Riera, ets un dels organitzadors. Moltes gràcies per atendre'ns.
14: A vosaltres, Ràdio Reus.
9: Escolteu Ràdio Arrels.
15: Ràdio.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan.
4: Bon dia.
3: Avui comencem per una pregunta inesperada. Des de quan ens diem catalans?
4: És una qüestió existencial que m'ha interessat des del primer moment que me vaig documentar sobre Catalunya, ja fa molts anys. Allavontes, el més corrent en els manuals era dir que els mots Catalunya i catalans venien de castell, castellar, o bé dels gots, aquests invasors germànics que van ocupar la península ibèrica. Semblava plausible, però consultant les obres dels lingüistes i dels estudiosos de la llengua, especialment Joan Coromines o el diccionari dit Alcover Moll, del nom dels que el van redactar, Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, i a casa nostra Lluís Basseda, la meva referència en matèria de noms de llocs a Catalunya Nord, vaig veure que aquestes interpretacions, com passa sovint, eren massa evidents per ser les bones. Doncs, a l'origen de català i de Catalunya, ni els castellans ni el país dels gots. Doncs, d'on venen? En realitat, encara no se sap amb certitud. Hi ha una hipòtesi que s'aguanta més que les altres, però no n'hi ha cap que nos doni una resposta gairebé segura a 100%. Tampoc no se sap exactament des de quan nos anomenem nosaltres catalans o bé des de quan la gent dels altres països de l'alta edat mitjana nos designaven com a catalans. Bé, anem per pams. Primer, repassem les teories descartades, avui abandonades, per tots els lingüistes. Les primeres, ja fa un segle i mig, i donades durant temps per bones, fan derivar Catalunya dels gots o dels castells, com hem dit. Afirmava que Catalunya venia de Gotalàndia o Gotolàndia, la terra o el país dels gots. Recordeu, veieu, els cursos d'història del col·legi on us explicaven que els gots, dividits entre ostrogots i visigots, els gots de l'oest, són un dels pobles germànics que van envair l'imperi romà i van instal·lar a Hispània, així es deia la península, un regne visigòtic. Però ja fa més de 50 anys que tots els lingüistes descarten Gotolàndia, car constaten que no se'n troben mencions antigues i que fa difícil de creure que el sufix Làndia pugui evolucionar en Lúnia, doncs fora. L'altra teoria, també ben arrelada i avui també descartada, és que Catalunya vindria de Castellani, la gent dels castells, i havia passat a catlans i a catalans. Efectivament, hi ha molts castells a Catalunya, al nord com al sud. També, a l'edat mitjana, qui tenia un castell és un catlà, en francès, un châtelain. Però aquí també fa falta la documentació que l'atesti i també l'evolució fonètica fa difícil que castellani derivi en catalans. Hi ha altres teories més imaginatives i molt poc probables, gairebé fantasioses, com que català vindria d'un noble germànic, Otger Cataló, que va morir al setge d'Empúries, a l'època on Carlemany va conquerir la marca hispànica al sud del Pirineu per a protegir el seu imperi de les incursions sarraïnes. També s'ha proposat que Catalunya vingui de Monte Catanus, el primer nom de Montcada, també descartades.
3: Així és, doncs, quina deu ser la bona, segons tu?
4: Segons aquests lingüistes, la trobem dins l'obra immensa de Joan Coromines, l'Onomasticon Catalonia, subtitulada Els noms de lloc i nom de persona de totes les terres de llengua catalana. Té 8 grossos volums penjats a internet per l'Institut d'Estudis Catalans. Aneu, si voleu veure, a Catalans, la paraula catalans, Coromines, i refuta que vingui dels gots i dels castellans, com hem dit. Pensa que ve del nom d'una tribu ibera que ocupava el centre de Catalunya, gairebé la meitat, els lacetani, si ho llegiu, perquè hi ha una C, pels romans, els lacetans. Nota que els primers a usar-lo són els italians, que recordaven segurament aquest nom d'una regió de l'imperi romà. Com passar de lacetani a catalans? Doncs, simplement per un intercanvi de posició entre la L i la C, que se pronuncia K en llatí clàssic, no lacetani, sinó lacetanis. Intervenció, doncs, entre la L i la K. És una cosa habitual en el llenguatge parlat i corrent, ahir com avui. És la metatesi, com diuen els lingüistes, és a dir, la inversió de dues lletres o síl·labes veïnes. És el que fem correntment quan transformem ganivet en gabinet, o bé la bruguera en burguera, o encara quan l'àguila, l'aigle, doncs quan l'àguila dona l'àliga, que pronunciem sovint l'alga, a Catalunya Nord, reduint, com dins el topònim, el roc de l'alga a Orellà. Lluís Basseda, com Alcover i Moll, corroboren aquesta hipòtesi. És la més probable. A més, és també la més conforme a l'origen de molts noms actuals de pobles o de regions que deriven dels noms que tenien dins l'antiguitat ja o l'alta edat mitjana.
3: I des de quan som catalans?
4: Ah, des de quan, doncs? A les entrades Catalans i Catalunya del diccionari català-valencià-balear d'Alcover i Moll, també penjat a internet per l'Institut d'Estudis Catalans, no es diuen que catalans i Catalunya no són documentats abans del segle XII, doncs als anys 1100, i eren corrents al segle XIII ja. En porten testimoniatge, per exemple, les quatre grans cròniques catalanes, especialment el llibre dels fets de Jaume I el Conqueridor o el llibre del rei en Pere de Bernat d'Esclot. Coromines indica també l'ús de catalans al segle XII. Lluís Basseda és el més precís. Cita Julien Bernard Allard, de Vinçà, historiador i arxivista del Departament del Pirineu Oriental, durant la segona meitat del segle XIX. Allard menciona dins els textos antics del seu catàleg Comitatu Catalonie, l'any 806, i Cataloniam, el 844. El terme Catalunya se troba l'any 1110 dins el nom de Gerald de Catalunya i, com hem dit amb el Coromines, a la mateixa època, en autors italians que escrivien en llatí Catalanicus o Catalania. Notem per tancar i per contrastar que el nom de Castella, Castilla, apareix també al segle IX, però que el nom Llenguadoc és més tard, a l'edat mitjana. Pel que fa a Occitània, és una creació recent, de finals del segle XIX i inicis del segle XX, per designar el conjunt de les terres de llengua occitana, nom que ha estat raptat, robat per l'actual regió, mal anomenada Occitaní, ja que aquest Occitaní de Pacotilla ja no és ni el quart de les terres occitanes.
3: Molt interessant aquesta explicació.

0: que no pensa en la política sinó només en els diners, ha aconseguit els grans contractes que havia promès als seus acompanyants, els homes més rics del món. Estic d'acord, jo, amb l'anàlisi del Washington Post. Diu que l'objectiu de Xi Jinping era que la Xina i els Estats Units apareguin als ulls de tot el món sencer, a igualtat, com les dues superpotències del planeta, les més fortes i equivalents. Per esborrar la imatge anterior, on hi havia els Estats Units primers, a dalt, i la Xina al darrere, per encara temps. En aquest sentit, efectivament ha guanyat Xi Jinping. Però el que m'ha fet somriure i relativitza moltes coses és que l'Elon Musk, l'home més ric del món, que acompanyava, com també Tim Cook, l'amo d'Apple, i els amos de Boeing, Instagram, Visa, Mastercard, Facebook, WhatsApp i tots els que feien el viatge a Pequín amb Donald Trump, havien deixat a casa llurs mòbils sofisticats per utilitzar vulgars mòbils prepagats a menys de 40 euros durant el viatge i tots els sojorns a la Xina. Per què? Evidentment, amb ells no és per modèstia, veieu, per demagògia. No, és perquè els serveis secrets xinesos i l'alta tecnologia informàtica xinesa que rivalitza amb l'americana podien penetrar tots els mòbils americans, ni que siguin protegits, veure el que tenen a dins, saber què se deia, què s'escrivia i fins i tot alterar els seus continguts. Bé, ja sabem que ho poden fer els americans quan utilitzem Google i les xarxes socials dels amos que eren amb en Trump. I jo he vist això com la versió moderna i humorística de la primera pel·lícula del cinema, recordeu? L'arroseur arrosé, de Louis Lumière. Ben fet per ells.
1: Després d'aquesta explicació humorística, tens una darrera anècdota de la setmana.
0: L'anècdota de la setmana no és exactament per somriure, sinó més aviat per tocar del dit la crua realitat de la gent que treballa a Andorra i que té dificultats per allotjar-se o simplement per viure. Fa uns 15 dies evocaven aquí el viatge del copríncep Emmanuel Macron al Principat d'Andorra i com el sindicat d'habitatge havia pertorbat els discursos oficials a la plaça del poble amb crits i protesta contra la inèrcia del govern. Us havia citat xifres dels preus dels terrenys de construcció, que són de 10 a 30 vegades més car que a Perpinyà. O sigui, pel metre quadrat, de 2.000 euros a més de 10.000 euros per un metre quadrat. Aquest sindicat de gent que vol un habitatge assequible i no especulatiu o com a inversió, fa pressió sobre el govern, car se prepara una llei de lloguers i volen que se limitin les pujades a lloguers i les expulsions per qui no paga si se li puja aquest lloguer. En una manifestació al davant del Consell General, al Parlament andorrà, en una fotografia que va publicar VilaWeb i la premsa, se veu, al mig de molta gent, una dona jove que aixeca una pancarta improvisada sobre un cartró d'embalatge de més o menys d'un metre d'ample on està escrit, citació, aquesta pancarta té més metres quadrats que el pis que jo puc pagar. Efectivament, i de lluny, això és la situació. Andorra i els andorrans fa molts anys que em fascinen, perquè com un país minúscul i que tenia uns 5.000 habitants quan va començar el seu creixement,

0: ha pogut resistir durant segles a dos estats potents i encara ara, i mantenir el català oficial sol, fins i tot a l'època franquista. Però avui són els treballadors, i fins i tot amb un bon salari, que paguen el preu del seu èxit econòmic i comercial.
1: Moltes gràcies, Joan, i fins la setmana entrant.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Això és el disc de la setmana i aquesta setmana presentem Doctor Pearson de Roger Torner. Roger, ens pots parlar del teu recorregut musical?
4: Bé, jo fa molt temps que faig música. Des de petit que els meus pares em van apuntar a classes i doncs, he anat al conservatori a Terrassa, quan vivia a Terrassa. I la música sempre ha estat molt present. A més, el meu pare també és cantautor, tot i que és professor, doncs, té com a hobby la música també. I des de petit doncs, he mamat la música. Llavors no va ser fins als 14 anys o així que el meu pare em va regalar una guitarra i em va sortir com aquesta part instintiva de fer cançons. I des d'aleshores doncs, no he parat de composar. He anat fent concerts així de forma esporàdica, en places, bars, locals petits, no? I ara doncs, fa un parell d'anys sí que... Des de fa un parell d'anys que estic intentant com professionalitzar una mica aquesta part que tant m'agrada de mi, no? Que és la part més creativa i musical. Que crec que se'm dona prou bé i m'agrada. Llavors, aquest és el meu recorregut resumit en poques paraules.
3: I com et va venir aquest punt de dir ara passo d'això, que és un hobby d'escriure cançonetes, a fer realment un disc?
4: Doncs va ser fins al bueno, punt en què estava... clar, jo vaig acabar la carrera de filosofia. Vale? Jo vaig estudiar filosofia i, clar, jo em plantejava, i ara què faig amb la meva vida? No? Ara suposo que el seu seria estudiar per ser professor i ser professor de filosofia, perquè la sortida que té la filosofia, la sortida clàssica és ser professor. Però vaig dir que realment no m'hi veig jo sent professor. Almenys per ara no m'hi veig. I sempre havia tingut aquesta inquietud d'intentar anar més enllà amb la música. No? Llavors vaig dir, si no ho provo ara, pues no ho provaré mai. Llavors va ser com el moment de dir, vale, però s'ho provo, anem a apostar per això. I aviam cap on va la cosa. I en aquestes estem.
3: I recordes la primera cançó que vas compondre?
4: No, que va ser... O sigui, sí que la recordo. És a dir, recordo el moment, recordo la sensació que tenia al composar-la, però no recordo els acords que feia servir la lletra. Recordo el moment. Clar, això fa quasi 14 anys d'això. Però no, ha quedat en l'oblit, la cançó aquesta. Hi ha moltes cançons que s'obliden amb el pas del temps, perquè o no han transcendit en la teva persona o les has deixat en un calaix i s'han acabat pensant, no sé. Aquesta, la primera cançó no la recordo, no.
3: Amb quin instrument vas començar tu la música?
4: Jo amb el saxo. Vaig començar als 6 anys, crec recordar, amb el saxo. I fins als 14 que vaig acabar el conservatori, va ser aquest l'instrument amb el que vaig començar la música, vaja.
3: Ara ens parlaràs de la cançó Camp de Cirerers. En aquesta cançó t'acompanya la veu de la Clara Baubí. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
4: Doncs, aviam, ens vam conèixer per TikTok, realment, perquè ens seguim mútuament i ella em va escriure un dia per Instagram dient que l'àlbum d'Oliveres i Pinyols, que és el que vaig treure el 2023, li havia agradat molt i tal, i li vaig dir un dia hauríem de col·laborar perquè jo considero que la Clara, doncs, té una veu molt maca i creia que em podria encaixar alguna de les meves cançons, no? Llavors, quan vaig composar Camps de Cirerers, una cançó molt senzilleta, vaig dir, ostres, aquí crec que hi encaixaria molt bé la seva veu. Llavors, li vaig escriure, em va dir que li feia molta il·lusió, vam quedar un dia, vam practicar una mica, vaig veure que encaixava i vam dir, doncs mira, gravem-la junts i vam anar a gravar-la junts. I això va quedar... Bé, la cançó, el resultat final és aquest, no? Les dues veus, que crec que empasten molt bé, i és la cançó més tendra del disc.
3: I aquesta cançó és una cançó que parla de la nostàlgia, dels records, potser d'una història d'amor, i dius que al lloc dels camps de cirerers ara hi ha camins d'esbarzers. A què et refereixes? Sí.
4: Bueno, és una metàfora, no? És quan tens una relació amb una persona i amb el pas del temps les coses doncs, veus que no van funcionant i llavors recordes amb nostàlgia els primers moments, no? Quan tot era més fàcil, no? I tot sorgia d'una forma molt més orgànica, molt més natural i et trobes en un punt en què, ostres, ens anem fent mal, no? I llavors poder el millor seria que els camins es separin i tirar endavant cadascú per la seva banda. Llavors, els cambres cirerers representen el principi, no? El principi d'una relació que és tot molt bonic, que és tot fantàstic, que tot és molt fàcil i molt maco, i els camps d'esbarzers, pues, és això, els camins d'esbarzers, perdó, pues, representa aquest caminar amb dolor, no? El seguir endavant i veient que no, que poder els camins s'han de separar i tirar per bandes diferents.
3: Doncs va, escoltem Camps de cirerers de Roger Torner.

0: Acabem de sentir Camps de Cirerers de Roger Torné. Això és el disc de la setmana. No us oblideu d'escoltar-nos demà a la mateixa hora. Roger Torné ens presentarà una altra cançó del seu darrer disc, Doctor Pearson.
1: Radio Arrels, em veig 93.1.
2: A Radio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
0: Com cada dimarts, en Joel Mané ens parla una mica de l'actualitat del Conflent. Bon dia, Joel.
4: Bon dia.
0: I comencem, doncs, parlant d'una festa que tindrà lloc demà. És la 20a edició de la Festa de la Natura.
4: I s'ha de pujar més amunt de Prat, doncs, a Claravillerac, al poble ben bonic, ben a prop també del Canigó. I aquesta festa és la 20a edició, com ho dius, i doncs durant 5 dies, és per això que s'ha d'aprofitar, perquè tenen un programa molt carregat, molt ric, del 20 fins al 25 de maig, doncs, cap a Claravillerac.
0: I una bona notícia també és que la pista per pujar al refugi de Marialles, aquest refugi que hi ha a baix del Canigó, torna a estar oberta durant un mes.
4: Cada any donem aquesta informació perquè és veritat que la gent ara s'ha acostumat que aquesta pista sigui tancada quasi 11 mesos a l'any, a l'hivern, perquè també hi guisa, hi ha gel, i per la seguretat, i també per la protecció de la zona, i doncs pel turisme també, si hi ha molts cotxes, pot ser un problema per la medi ambient. I doncs aquesta vegada, com cada any, el mes de maig, serà una mica més lliure, perquè del 2 de maig fins al 14 de juny, doncs ja una mica més d'un mes, es podrà doncs agafar aquesta pista forestal que puja fins al refugi de Marialles, o s'haurà de deixar el cotxe a l'aparcament que és a mig camí, que es diu el Rande, que tothom coneix, i que és un aparcament dedicat per posar els cotxes i s'ha d'acabar caminant.
0: Una notícia una mica particular també, perquè a Rodés es publicarà ben aviat un llibre d'un antic art rocker.
4: És que tenim aquí al Conflent un músic, un antic músic d'un grup ben conegut alemany que es diu Scorpions, de rock dur, i doncs s'ha vingut a viure aquí a Rodés, és molt simpàtic, era el músic dedicat a les percussions, i ara més aviat és escriptor, i doncs tenim la notícia que aviat presentarà el seu tercer llibre, un llibre doncs que serà segurament presentat al poble de Rodés, al costat doncs de Vinçà i a l'entrada d'aquí del Conflent.
0: I aquest cap de setmana també hi ha festa al Conflent. Comencem per parlar de Prats de Sornià.
4: Que és una mica més amunt del Conflent, però és la nostra limita, podríem dir, a Prats de Sornià, que és un poblet molt boniquet i que s'hi passarà doncs aquest dissabte 23 de maig, una missa a les 4 de la tarda a l'església del poble. És a dir, que és una informació interessant perquè segurament no tenen missa cada dia allà dalt.
0: I a Évol també hi ha festa aquest cap de setmana.
4: Una bona festa a Évol perquè és una passejada de les 9 i mig, 2:15 del matí fins a migdia i mig, 12:45, una passejada dins aquest bonic poble classificat, un dels més bonics pobles de França, Évol, i doncs la passejada es farà també amb contes, mig excursió, mig contes i una bona visita del poble tan bonic amb un passat de tradició segurament de pagesia i de ramats.
0: I un altre poble del Conflent que també està de festa aquest cap de setmana és el poble d'Eus.
4: Més amunt d'Eus, i és una associació que ja fa anys i anys que fa molta feina per la preservació, per la restauració, per tota aquesta zona, amb la capelleta que es diu Sant Esteve de Comas, que quan es passa a la carretera nacional, si es mira aquesta muntanya més amunt d'Eus, es nota que hi ha una petita construcció, un petit monument allà dalt, i doncs cada any segurament com la tradició també catalana dels aplecs. Hi ha l'aplec el dilluns de Pentecosta i doncs començarà ben segur per una missa a les 11 del matí, també la benedicció del cementiri perquè hi ha gent que vivien abans allà dalt i després doncs un concert de jazz perquè és modern tot això també i un aperitiu ben segur, això és normal, ofert per l'Ajuntament i el pícnic que tothom podrà portar de la seva casa.
0: I quedant-nos aquí al Poble d'Eus, també sabem que es busca un corresponsal de l'Independent, del diari de l'Independent.
4: Ja n'havíem parlat també per d'altres pobles que ara troben a faltar el corresponsal del diari de Catalunya Nord, l'Independent, i doncs hi havia Font Pedrós, i me sembla, ja fa alguns mesos enrere, i ara el troben a faltar per Eus, doncs hi ha gent que viu a Eus que volen participar en aquesta aventura de periodista del Conflent. Eus, doncs, s'ha de contactar al diari L'Independent.
0: I acabarem, doncs, parlant d'una rifla que tindrà lloc a Saorra.
4: Ja sabem que molta gent que els agrada les rifles i que abans només s'havia d'esperar la temporada de Nadal, ara n'hi ha tot l'any. És per això que en parlem sempre quan en tenim una que ja coneixem la data. Doncs s'ha d'apuntar la data a l'agenda del 13 de juny a les 8:45 de la nit. La rifla doncs, tindrà lloc a Saorra, a la sala de festes, i organitzada pel comitè de festes de Saorra, que ja en fa i en organitza de coses i d'animacions.
0: Joel Mané, moltes gràcies.
4: Bona setmana a tothom, adiu.

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us informo que del diumenge 24 de maig fins al 31 de maig, l'Oficina de Turisme organitza Azimunt, una setmana esportiva totalment dedicada a les activitats de natura al cor del Conflent. Bicicleta, senderisme, trail, cadascú podrà avançar al seu ritme, però tots en la mateixa direcció. Al programa, diumenge 24 de maig, la ciclo de jo, amb una excursió ciclosportiva, una excursió gravel, un recorregut BTT pels nens, una caminada lúdica, escape del bosc. Del dilluns 25 al divendres 29 de maig, una excursió guiada cada dia. Els dies 30 i 31 de maig, els trails del Conflent. Programa complet i inscripcions sobre www.turisme-canigó.com. No us perdeu aquesta setmana d'animació esportiva al Conflent.
3: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: orange money. It ain't hay. It ain't even peanuts. Peanuts. Today.
1: Rosselló,
2: Vallespir,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. És la una.
4: Les temperatures han començat a pujar amb màximes aquesta tarda fins a 25 graus i 16 petits graus a la Cerdanya i al Capcí. Aquesta pujada de les temperatures màximes es confirmarà demà amb 27 a Perpinyà, 26 a Ceret, 25 a Prada, 19 a Sallagosa, 15 graus a Formiguera. Del banc del cel, el sol serà molt més present a la plana, mentre que sobre els relleus serà més variable alternància de núvols i de clarianes i fins i tot algun xàfec demà cap a l'Albaiespir. Demà passat dijous, doncs, continuarem amb aquestes temperatures altes i el sol serà molt més present. Amb això, el termòmetre s'enfilarà fins als 22 graus a Cerdanya i 27 al Conflent. Seran les màximes. Ràpidament, divendres, doncs, sol al matí i a la tarda, abans d'un cap de setmana amb un temps més variable i possibilitat de precipitacions les tardes, sobretot a la muntanya.
2: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: La desforestació obre la porta a les pandèmies. Bon dia. La mort de tres passatgers d'un creuer a causa de l'antivirus Andes ha tornat a posar sobre la taula el risc de noves pandèmies d'origen animal. Com els coronavirus, els antivirus són responsables de zoonosi, malalties transmeses per als animals als humans. L'Organització Mundial de la Salut recorda regularment que la majoria de les epidèmies són d'origen zoonòtic i els experts insisteixen que el risc depèn sobretot de les activitats humanes. Cada antivirus està associat a una espècie d'arrossegador concreta que actua com a reservori principal del virus. Un estudi citat en un article de Reportera explica que la deforestació, lluny de fer desaparèixer aquests animals oportunistes, afavoreix la seva proliferació, s'adapten als nous entorns creats per l'avanç de l'urbanisme i l'agricultura i s'aprofiten dels residus i de les collites. A més, la pèrdua de biodiversitat que provoca la deforestació elimina l'efecte de dilució que exerceixen les espècies diverses, limitant la propagació del virus entre animals d'una mateixa espècie hoste. Els passatgers del creuer haurien estat contaminats durant activitats de turisme de natura a l'Argentina i Xile, però totes les activitats humanes que faciliten el contacte amb els rossegadors salvatges augmenten el risc d'exposició. Fins i tot a l'estat francès, per exemple, els afectats de malalties transmeses per rossegadors existeixen des de fa anys i solen ser molt sovint treballadors forestals, caçadors i excursionistes, particularment a les regions de les Boses i del Jura. I un estudi ha demostrat que més hi ha deforestació, més risc de pandèmia hi ha.
2: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
5: Vas

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Enric Sicra ha estat un dels polítics amb més mandats de Catalunya Nord, 4 de Vall de Ceret, del 83 al 2001, 4 de diputat, del 88 al 2007, 3 de conseller general, del 82 al 2001, i un de conseller regional, del 86 al 88. Aquest polític socialista, l'any 89, sent doncs diputat Batlle i conseller general, explicava a Ràdio Arrels el que estava fent per la creació del capès de català, que finalment arribaria 3 anys més tard.
4: Aquest capès de català és una cosa importantíssima per nosaltres. Tenim el DEC de català, tenim la possibilitat de fer el diploma que confirmarà la qualitat dels anglesers que tinguin la càrrega de l'ensenyament i que aquest capès de català el tenim de guanyar. No, que és de fa un any, que sóc elegit com diputat, que no se passa uns 15 dies sense que enviï una plana, que vegi un conseller tècnic del ministre, el seu cap de servei del cabinet, i a mi els hi fer comprendre que aquest capès és una cosa importantíssima per nosaltres. I és per això que les discussions que he tingut amb ells me permeten de pensar que veieu on veurem la fi que guanyarem aviat per aquesta cosa. Això però és pas guanyat avui, encara cal pas de cal que aquesta feina continuï, cal pas cal pas arrestar.
5: Avui heu declarat públicament el vostre desig de continuar treballant per la llengua i la cultura catalana d'aquí. Els vostres col·legues de París us escoltaran?
4: Escolteu, els col·legues de París també tenen problemes en cada cap de la França, on hi ha els mateixos problemes que nosaltres. És clar que nosaltres, catalans, dic que la nostra possibilitat és de tenir una llengua que és parlada per uns 10 milions d'habitants. I és clar que amb el desenvolupament dels mitjans de comunicacions, amb el desenvolupament dels transfers econòmics dins de tota l'Europa, la possibilitat nostra és un lloc de passatge obligat per el caminar dins de tota l'Europa, farà que tenim de conèixer el català per anar, veieu aquesta feina, per tenir intercanvis de comercials.
3: 1989, Enric Sicra, en aquell moment diputat Batlle de Ceret i conseller general, finalment el capès de català es crearia l'any 1992.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 19 de maig del 1994 neix Bruna Selma, del grup Marala. La cantant de Sant Cugat del Vallès és membre del trio format amb la valenciana Sandra Monfort i la mallorquina Clara Fiol. L'any 2023 va debutar en paral·lel amb un disc en solitari titulat Dorsal. Marala és un grup de música d'arrel tradicional des d'una mirada jove i amb molta atenció a la polifonia. El repertori s'enfoca a la música inspirada en els cants tradicionals. Escoltem ara A la vora del riu Mara.

0: Fins aquí a la vora del riu Mara del grup Marala.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

0: Bon dia, sóc Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent-Canigó. Aquest diumenge 24 de maig, l'Oficina de Turisme Conflent-Canigó us convida a la Ciclo de Jau, una jornada esportiva i festiva al voltant del mític Col de Jau. Hi podreu triar entre diverses activitats per a tots els gustos. Una excursió cicloesportiva de 87 km, 3 colls mítics, paisatges espectaculars. Sortida a les 9 del matí i arribada quan podreu. També podreu participar a una excursió gravel de 34 km, una excursió en BTT en autonomia, un escape del bosc, una excursió a peu tipus casse del tresor, una pujada al col de Jau per carretera reservada durant tot el dia entre Mosset i Roquefort de Sceaux. I al cim hi trobareu un poble d'animacions amb productors locals, professionals del ciclisme, parades de menjar i un bon ambient. Hi haurà un servei de llançadors obligatori a partir de Mosset i d'Axat. Ja que les places són limitades, no tardeu a reservar la vostra participació a l'excursió cicloesportiva o gravel sobre www.turisme-canigó.com.
1: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Per a Manzanares.

La guerra hauria pogut ser aquella llengua, cada dia semblant al precedent, però al qual faltaria un detall, una lenta marxa cap a l'hivern. L'Ethel mirava la Justina, asseguda a la poltrona, supervivent davant de la finestra. Aquell paisatge de teulades vermelles i palmeres. La grua sobresortint per sobre dels edificis. El far en ruïnes. L'horitzó color acer. Un paisatge plàcid que hauria pogut inspirar

0: suficientment a prop perquè l'onada de violència arribés, l'ona de xoc de la deflagració en algun lloc, que paralitza la voluntat i la imaginació. Ella no podia fer res. Es parlava d'un exèrcit a l'ombra, d'una resistència de patriotes, de soldats britànics que es llançaven amb paracaigudes als camps. Però on? Per moments sentia una necessitat de música, no tan sols de sentir sons o de tocar un nocturn, una necessitat física que li feia mal endins, fins al centre del cos. Dues o tres vegades havia provat en el vell piano de Cala Moda perquè, encara que grinyolaven, les tecles d'ivori eren millor per excitar-se que els ganivets de plata alineats sobre la taula de la cuina. De L'Eclésio, la música de la fam, traducció d'Anna Torsal i Salvador Company, publicat a les edicions 62 de Barcelona, col·lecció El Balancí.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

mais jo hi son present amb el survetament. La televisió és la veritable religió.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Medi ambient a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest 16 de maig a Camprodon va tenir lloc una trobada organitzada per la plataforma Defensem Ulldeter, que reacciona contra un projecte de telecabina que impactaria el vessant sud com el vessant nord d'aquesta zona d'alta muntanya.
4: El que ens preocupa fonamentalment...
3: Eva Martínez Picó, portaveu de la plataforma Defensem Ulldeter.
4: És que es posi en marxa un projecte de construir un telecabina entre la població de Setcases i Vallter, l'empresa Vallter 2000, però no només pel que és el telecabina en si, que és una gran agressió contra l'entorn, sinó sobretot perquè darrere hi ha un projecte de ludificació de la muntanya, de massificació i sobrefreqüentació de l'espai natural, que això portarà a la seva destrucció.
3: L'argument de les autoritats és de disminuir el nombre de cotxes, de botures, que diguem nosaltres, que pujaran a Vallter.
4: Sí, aquest és un argument, però és un argument molt petit, diguéssim, perquè tu pots deixar de fer pujar cotxes fins a Vallter i posar autobusos llançadora, no cal que construeixis un telecabina. O sigui, aquí darrere hi ha un tema de concepte, fonamentalment, i aquest és el que ens preocupa.
3: L'utilització de la muntanya ha de canviar?
4: L'ús de la muntanya sí, sens dubte, perquè estem utilitzant la muntanya com si fos matèria primera per fer activitats, i la muntanya no és una matèria primera, perquè si és així vol dir que pensem que la podem gastar. La muntanya no es pot gastar, la muntanya és el nostre patrimoni, és casa nostra i forma part de la nostra identitat.
3: De moment semblaria que aquest projecte ni tan sols sigui projecte, que és una idea.
4: No, és més que una idea, perquè jo he llegit ja el pla de viabilitat, el pla especial urbanístic primer, el que ara ja no funciona perquè han canviat la idea del traçat, i per tant no és només una idea. Aquí darrere hi ha una voluntat política molt clara, i aquesta voluntat és la que hem de treballar.
3: És que posar un telecabina és democratitzar o és el contrari?
5: Jo crec que és el contrari.
3: Àlex Casademunt, president del Centre per la Sostenibilitat Territorial.
5: Aquest és un argument que molt sovint fan servir els governs, no?, per justificar doncs un projecte, diuen que és d'interès general i que és democratitzar. Jo penso que aquí el problema és que no han vist el tipus de gent que vol accedir a Ulldeter. Hi ha dos tipus de persones. Hi ha els excursionistes, que gaudeixen d'un medi poc antropitzat, i després gent que va a dinar a Setcases i que el que volen és anar a passejar després, no massificar la part de Vallter. Diuen que massificar és democratitzar, i no, és banalitzar, en aquest cas. La massificació portarà a la banalització d'un espai que fins ara gaudien doncs, uns alpinistes, no? Jo penso que està mal enfocat aquest projecte, i que apel·lar a la democratització és fal·laç, és per legitimar un projecte que no té cap sentit.
3: També pagar un telecabina potser té un cost.
5: Evidentment. Si tu tens un pressupost, abans doncs, la gent anaven a dinar doncs, a Setcases, feien el seu àpat, si ara han de gastar-se un dineral per pujar amb el telecabina a dalt, doncs segurament no podran fer altres activitats que potser també els hi venia de gust fer. I per tant, democratitzar poc, perquè amb el cost del telecabina només podran accedir les persones que tinguin un determinat poder adquisitiu.
3: Teniu exemple de llocs on realment s'ha tancat l'accés?
5: Aquí a Catalunya no, perquè justament jo penso que tenim el Catalunya Sud. Tenim un model que jo penso que és obsolet, però abans una persona de la taula ha dit que hi ha països més del nord d'Europa que sí que ho estan fent i que estan reconvertint aquestes instal·lacions en un altre tipus d'oci, no, un oci doncs més pedagògic, més lent, més de gaudi de la natura, no tant un consum ràpid, no? I per tant jo penso que aquí un dia s'hi arribarà, però com sempre anem una mica endarrerits. En aquest país anem sempre una mica al darrere.
3: L'estació d'esquí de Vallter és obsoleta? Ha fet la seva vida?
5: ha fet la seva vida, el canvi climàtic l'ha condemnat. Jo entenc que per la gent de la vall, la gent de Camprodon, se l'estima aquesta estació perquè és petita, és l'única que hi ha, però han d'entendre doncs, que hi ha alternatives i que diguem, posar en valor aquesta, aquest territori pot passar justament pel tancament d'unes pistes d'esquí obsoletes.
3: Claudi Guisset, president de l'associació Charles Flau, quin impacte pot tenir aquest projecte de l'altra banda de la Raia per la Catalunya Nord, per les reserves naturals de Catalunya Nord?
0: Sí, el problema que tenim és que l'estació de Baiter és molt a prop de la Portella de Mentet. Ja, de moment, veiem que la freqüentació que hi ha sobre la reserva de Mentet se fa sobretot del costat passant per la Portella de Mentet. I doncs hem vist totes les conseqüències que hi havia amb el trepitge sobre el Prats Alpins, amb la presència de la perdiu blanca allà, que cada any ja té dificultats amb el canvi climàtic. I doncs si hem de més tenim més persones encara que venen, perquè és això, quan parlem d'aquest projecte de telecadira, és que ens anuncien xifres molt altes, fins a 16.000 persones cada dia. I ara ja veiem el que es passa amb 30.000 persones a l'any. Què serà? És això, El problema que veiem és una massificació de la freqüentació sobre la reserva de Mentet, i és d'això que tenim por. I també què passarà? Necessitem la presència dels pastors, dels criadors que tenen bestiar allà dalt. I si hi ha tanta gent que venen, a vegades també amb gossos que no estan lligats, això serà molt complicat de gestionar també la plaça del bestiar al mig d'aquesta reserva.
3: Des de l'associació Charles Flau i de les altres associacions o entitats de Catalunya Nord i fins i tot entitats públiques es pot fer?
0: De moment hem sol·licitat al prefecte del Pirineu Orientals per alertar sobre aquest problema i demanar que el conveni europeu que existeix d'EPSO, que obliga cada estat que tingui un projecte amb conseqüències sobre els veïns de fer un estudi d'impacte per conèixer ben bé quin pot ser aquest projecte. Doncs això, els gestors de les reserves naturals, del paratge classificat del Massís de Canigó, del parc regional, han contactat el prefecte, i aquest prefecte ha ell mateix escrit al Ministeri del Medi Ambient i d'Europa i Afers Estrangers per tenir segur que això se'ls faci dins les normes normals.
3: Eva Martínez Picó, portaveu de la plataforma Defensem Uidoter. Com veieu l'eventual compromís, participació de les autoritats nord-catalanes o franceses transfrontereres?
4: A veure, el veiem fantàstic. O sigui, tot el que sigui sumar, tenim claríssim que aquest projecte té un impacte transfronterer molt gran, perquè estem a tocar de la frontera. I aquí, bueno, hi ha normatives que diuen que hem de preservar els territoris adjacents de l'impacte que generen les nostres activitats. Per tant, tot el que les entitats, que moltes de les entitats de Catalunya Nord estan formant part ja de la plataforma, com el prefecte, els parcs, les reserves naturals i l'administració en general, pugui fer per resistir-se a aquest projecte, per nosaltres és benvingut.
3: Quins seran els pròxims passos de la plataforma Defensem Uidoter?
4: Seguirem fent soroll per donar-nos a conèixer, volem ampliar més la nostra base social, participant en diversos espais també, i a més la nostra idea és properament fer un espai de debat, com un congrés, diguéssim, però no és molt gran la paraula, per debatre quin és el model que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té per explotar, i ho dic entre cometes, les nostres muntanyes, perquè ells consideren que són espais per explotar, i no ho són. Per tant, nosaltres hem de posar sobre la taula quin és el model amb què es pot fer aquesta activitat econòmica a la muntanya.
3: Podeu trobar més informació a defensemulldeter.cat.
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Les temperatures han començat a pujar amb màximes aquesta tarda fins a 25 graus i 16 petits graus a Cerdanya i al Capcir. Aquesta pujada de les temperatures màximes es confirmarà demà amb 27 a Perpinyà, 26 a Ceret, 25 a Prada, 19 a Sallagosa, 15 graus a Formiguera. Del banc del cel, el sol serà molt més present a la plana, mentre que sobre els relleus serà més variable, alternància de núvols i de clarianes i fins i tot algun xàfec demà cap a l'Alba i Espí. Demà passat dijous, doncs, continuarem amb aquestes temperatures altes i el sol serà molt més present. Amb això, el termòmetre s'enfilarà fins als 22 graus a Cerdanya i 27 al Conflent. Seran les màximes. Ràpidament, divendres, doncs, sol al matí i a la tarda, abans d'un cap de setmana amb un temps més variable i possibilitat de precipitacions les tardes, sobretot a la muntanya.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Esquitxos de jazz.

un cop més els meus peus han esquitxat l'asfalt de reflexes.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Les temperatures han començat a pujar amb màximes aquesta tarda fins a 25 graus i 16 petits graus a Cerdanya i al Capcir. Aquesta pujada de les temperatures màximes es confirmarà demà amb 27 a Perpinyà, 26 a Ceret, 25 a Prada, 19 a Sallagosa, 15 graus a Formiguera. Del banc del cel, el sol serà molt més present a la plana, mentre que sobre els relleus serà més variable alternància de núvols i de clarianes i fins i tot algun xàfec demà cap a l'alba i espí. Demà passat dijous, doncs, continuarem amb aquestes temperatures altes i el sol serà molt més present. Amb això, el termòmetre s'enfilarà fins als 22 graus a Cerdanya i 27 al Conflent. Seran les màximes. Ràpidament, divendres, doncs, sol al matí i a la tarda, abans d'un cap de setmana amb un temps més variable i possibilitat de precipitacions les tardes, sobretot a la muntanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de clàssica.

7 hores de sol aquí per ara. A l'hivern quan són les 9 són les 8 hores de sol aquí per ara.

pense que sóc un desfici enamorat. A l'estiu

i jo hem volgut sempre ser-ne dos. El temps cantat, el temps contat, el temps comptat que ara em queda i que no sé si el cantaré, si el contaré, si el contaré.

l'estiu quan són les 9. Són les 7 hores de sol, aquí i ara. A l'hivern quan són les 9. Són les 8 hores de sol.

23 de gener a la plaça del meu poble hi havia tot de gent perquè el sol lluïa amb força.

quatre angoixes de la gent que perdia el seu jovent. Entre plors de moltes mares, el 23 de gener, un ocell de cer brillava per les dreceres del cel.

s'abraonava i deixava l'assassí rere seu fets abusins. El somriure i l'esperança el 23 de gener, quan arriba el cor s'emglaça

un instant abans que el temps s'aturés impacient dins el blanc de la seva ànima. Tot el meu dolor és amb ells quan arriba cada hivern. El 23 de

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Les temperatures han començat a pujar amb màximes aquesta tarda fins a 25 graus i 16 petits graus a Cerdanya i al Capcir. Aquesta pujada de les temperatures màximes es confirmarà demà amb 27 a Perpinyà, 26 a Ceret, 25 a Prada, 19 a Sallagosa, 15 graus a Formiguera. Del banc del cel, el sol serà molt més present a la plana, mentre que sobre els relleus serà més variable alternància de núvols i de clarianes i fins i tot algun xàfec demà cap a l'alba i espí. Demà passat dijous, doncs, continuarem amb aquestes temperatures altes i el sol serà molt més present. Amb això, el termòmetre s'enfilarà fins als 22 graus a Cerdanya i 27 al Conflent. Seran les màximes. Ràpidament, divendres, doncs, sol al matí i a la tarda, abans d'un cap de setmana amb un temps més variable i possibilitat de precipitacions les tardes, sobretot a la muntanya.
0: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Les temperatures han començat a pujar amb màximes aquesta tarda fins a 25 graus i 16 petits graus a Cerdanya i al Capcir. Aquesta pujada de les temperatures màximes es confirmarà demà amb 27 a Perpinyà, 26 a Ceret, 25 a Prada, 19 a Sallagosa, 15 graus a Formiguera. Davant del cel, el sol serà molt més present a la plana, mentre que sobre els relleus serà més variable alternància de núvols i de clarianes i fins i tot algun xàfec demà cap a l'alba i espí. Demà passat dijous, doncs, continuarem amb aquestes temperatures altes i el sol serà molt més present. Amb això, el termòmetre s'enfilarà fins als 22 graus a Cerdanya i 27 al Conflent. Seran les màximes. Ràpidament, divendres, doncs, sol al matí i a la tarda, abans d'un cap de setmana amb un temps més variable i possibilitat de precipitacions les tardes, sobretot a la muntanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels.
4: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Parlem ha estat una iniciativa que ha començat aquest 2026 a Catalunya Nord per fomentar el català i donar-li visibilitat en aquesta llengua a Catalunya Nord. I ara ja s'ha acabat, diguem, aquesta iniciativa del 2026 i podem saludar un dels seus organitzadors, que és l'Albert Riera. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Primer de tot, ens pots explicar una mica què és aquesta iniciativa Parlem?
6: Sí, Parlem bàsicament és una iniciativa popular que té per objectiu fomentar l'ús del català al carrer, en les converses quotidianes, fer-lo més visible d'alguna manera, i ens inspirem en una iniciativa de caire similar que fa uns 10 anys que s'està fent al País Basc, que es diu Euskara al Dia, i es basa a partir de tres badges, que és bàsicament un badge que és una boca, que vol dir que jo parli català, en aquest cas nostre, un badge groc, que és una orella, que vol dir jo comprenc, no el parli encara, però el puc entendre més o menys, i un tercer badge, que és un ull, que simplement sóc un debutant i vinc a observar, vinc a aprendre des del debut.
5: Aquesta iniciativa, com deia, l'heu iniciat aquest mes d'abril a Catalunya Nord. Durava del 2 al 25 d'abril, era una mica els temps que havíeu posat. No sé quina valoració en feu d'aquest mes d'abril, aquesta primera prova, diguem, de la iniciativa Parlem.
6: Estem contents. Tenint en compte, diguem, les mans que hem començat aquest projecte, amb el marge de temps que hem tingut per poder fer-ho dins d'aquest període que ha anat del 2 al 25 d'abril, aprofitant el 2 d'abril amb aquesta data efemèride de 1700, que és l'edicte de prohibició del català a nivell administratiu del 1700, i el 25 d'abril agafant-nos amb la Sant Jordi que es feia al Passeig Torcatís, doncs tenint en compte el marge de temps que teníem perquè vam començar amb aquest projecte al gener, doncs estem contents. ha sigut, com ja dèiem al principi, un experiment i amb clara, això sí, amb clara vocació de futur, creiem, estem convençuts que això té molta envergadura, que es pot fer molt gros i que hem rebut, diguem, molt bon feedback de la gent, amb molta gent animada, diguem, a involucrar-se, a participar l'any que ve de manera activa, organitzant, sent ambaixadors del projecte. I, per tant, hem tingut un bon retorn. Hem tingut un total de 650 badges distribuïts que han fet la seva feina, sobretot al Rosselló i un poquet al Conflent i al Vallespí, però sobretot al Rosselló. I amb moltes idees i moltes ganes de millorar-ho i de fer-ho més gros per al 2027.
5: Clar, aquests 650 badges s'han hagut de pagar, entenc. Com us heu organitzat això? Ho heu gestionat tot des dels voluntaris o com ha funcionat?
6: De moment no s'ha creat cap associació, però segurament s'haurà de fer. Ha sigut purament benèvol, voluntariat, d'una colla de companys que ho hem començat. S'ha de dir que les despeses aquest any no han sigut enormes, vull dir, és una cosa assumible. Això sí, si de cas l'any que ve volem fer una cosa amb molta més envergadura, sí que doncs, caldrà anar a buscar partenaris públics, privats, etc., perquè això tingui doncs, el pes que ha de tenir.
5: Precisament, ara deies, l'any que ve, entenc que això ve per quedar-se amb el mateix format, més o menys?
6: Diguem-ne que ve per quedar-se amb el format de base, però aquí poden entrar noves idees, noves persones, perquè això es faci més gros. Bàsicament, el que volem és intentar anar a trucar a la porta d'Ajuntament, sobretot, i d'altres organismes públics, i també, diem, a comerços, a establiments privats, perquè això doncs, tingui molta distribució, molts punts de distribució arreu del territori de Catalunya Nord. A partir d'aquí, segurament doncs, es plantejaran més esdeveniments que només l'únic que van fer el 2 d'abril al Grabuix, sinó que n'hi haurà més, i sobretot el que venia comentant, crear més punts de distribució.
5: Si algú es planteja doncs, ser un punt de distribució, entenc que serà a l'abril, si algú es planteja ser un punt de distribució o ser benèvol per aquesta iniciativa, com ho ha de fer això?
6: Doncs contactar Parlem per les xarxes socials, que és Instagram, parlem.catnord, tant a Instagram com a Facebook, o per correu electrònic, que és parlem.catnord@gmail.com, i encantats de rebre doncs, propostes, idees, nous voluntaris. Animeu-vos.
5: Molt bé, doncs queda clar, en tot cas, aquesta primera edició de Parlem, que valoreu positivament. Albert Riera, ets un dels organitzadors. Moltes gràcies per atendre'ns.
6: A vosaltres, Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Bages, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Amb Miquel Rodríguez, de Té Vallespí.
5: Bona tarda, Ràdio Arrels. Avui som a Arles per descobrir una associació que us farà viatjar. Ara descobrireu a on i per què. Jo sóc en Miquel, de Té Vallespí, i aquest és un reportatge realitzat en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels en el marc de les entrevistes de les associacions catalanes del Vallespí que estem apuntant amb el CCCB, el Centre Cultural Català del Vallespí. Molt bona tarda, Arles fa temps.
6: Bona tarda, Miquel.
7: Bona tarda.
5: Us voleu presentar breument perquè la gent sàpiga amb qui estem parlant avui?
6: Sí, em de ple. Jo em dic Fabienne, sóc la presidenta de l'associació.
7: I jo soc la Maria Teresa i soc membre de l'associació.
5: Fa molt que existeix, Arles fa temps?
6: Sí, des de l'any 1997. I va ser la dona de l'alcalde que va crear aquesta associació per guardar la memòria d'Arles. I ja fa temps.
5: Fa temps que existeix Arles, fa temps, gairebé 30 anys, oi?
6: Sí, això mateix.
5: Molt bé, doncs l'any que ve hi haurà una gran festa, esperem, aquí a Arles, per celebrar que la memòria segueix viva.
6: Us convidarem, amb el ple.
5: I en què consisteix la vostra tasca a Arles fa temps?
6: Nosaltres, cada dijous, tenim una sala, un espai de l'Ajuntament, i la gent pot vindre amb les fotos que parlen d'Arles, de l'història d'Arles, del poble, de la vida d'abans d'Arles. Nosaltres el que volem és permetir als joves i a les generacions futures una transmissió, que sapiguessin com vivia Arles abans, els comerços que hi havia abans, la vida d'abans del poble.
5: Així és, Arles és un vilatge que va ser la capital històrica del Vallespí. Ara tothom diu que Ceret és la capital. Ho és pas.
7: No.
5: Ho és pas. Històricament, abans, on era el centre, el cor del Vallespí, era Arles.
7: Sí.
5: Llavors aquí hi havia molta activitat, ja s'han pogut espiar les fotografies, les postals també que aneu recol·lectant, organitzant, classificant, i també seguiu recuperant, no?, memòria. Vull dir que és una feina que aquí hi ha molt de material, no?, a Arles.
7: Sí, molt. Témoignatge de la gent gran, que no parlen de coses que s'ha passat dins el vilatge.
5: Perquè era diferent abans, Arles.
7: Sí, molt.
5: Tu ho has conegut?
7: Sí. Vas néixer aquí hi havia molt comerç, molta activitat, les mines, i molta gent que se quedava dins el vilatge.
5: Bon, de fet, a mi m'han explicat coses d'Arles, que bon, era un vilatge extremadament ric, no?
7: Sí.
5: En aquesta època del ferro.
7: Sí, amb les mines, hi havia la xocolateria que va partir amb les inundacions de 40.
6: Cantalou, l'història de Cantalou va néixer aquí, a Arles de Tech. És molt important de transmetre aquesta informació. Hi havia també el tèxtil, també, el tissage català. Hi havia moltes indústries. Sí.
5: A mi me van explicar que aquí a Arles no fa tant de temps, ja me direu vosaltres com ha evolucionat, que fa pas tant de temps, quan arribava gent aquí al Vallespí, que venien a viure, eren acollits per un teixit associatiu molt ric, que bon, podia passar per el rugby o per l'alegria. Bon, que expliqueu-nos a nosaltres, que sem pas conegut aquesta realitat d'Arles fa temps, com era la vida abans?
6: Em recordo quan jo era petita, bueno, no fa molt temps, eh? hi havia molta vida associativa. La gent anava al rugby, bueno, encara avui, eh? També hi havia l'Alegria, el grup folclòric. El grup folclòric és de l'âge tot petit, fins a més gran. No n'hi ha edat, no n'hi ha classe social. Tothom és benvingut en aquestes associacions. El poble ha tingut moltes associacions, una vida associativa molt, molt important. Hi havia també un club turí. Sí, havia corrida a Arles de Tec. I, bueno, moltes coses. I un poble on la vida és molt agradable, molt tranquil, i això és molt important. I això me recordo molt.
5: I hi havia moltes botigues, molts comerços.
7: Sí, molt, molt, molt comerç. Cada porta hi havia un comerç. Cada porta de... Hi havia un comerç, hi havia biscuiteria, drogueria, hi havia marxant de joguets.
2: C'est vrai qu'il y en avait beaucoup.
7: I per Nadal era màgic, les vitrines de Nadal.
5: Teniu alguns comerços en particular que estiguin millor documentats o d'altres que potser ens expliquen històries, no?, sobre com se vivia aquí a Arles fa temps?
6: Sí, tenim tot l'històric de la xicolata, sí, del cantalú, això sí, tenim... Tenim també... hi havia també les pomes, l'Ivergé, que hi havia també... Em recordo també que hi havia un cinema, era la Treia, hi havia un cinema, hi havia un...
7: Joc de petanques.
6: Sí, la gent...
7: Sí, sí, jugava boles. I una bota de nit, de sota, molts bals i amb orquestra dins del parc de la Mairie. I tothom anava al bal, la gent gran, les aminades, tothom, l'estiu, tothom era dins el parc de la Mairie a fer balles.
6: I per el dia de la festa, que és el 30 de juliol, bé, tothom agafava el dia, ningú treballava aquest dia. Era molt important per al poble d'aquell dia mudar-se, ser molt bonic, posar-se bonic per anar a la festa del poble, que és molt important. Encara per el dia el 30 de juliol se fa tot, encara. N'hi ha gent encara que... La gent del poble té aquest costum de vindre per el dia de la festa. I això és molt important. I tenim fotos del dia de la festa i... Sí, de tot això.
5: Jo en són vistes de fotos i, efectivament, la gent venia molt elegant. Era pas el dia dels ossos en què la gent va, no?, amb la roba més bruta possible, sinó cadascú vestit en el seu 31, no?
6: Sí. Era dia de festa. Sí.
5: La festa aquí al Vallespí me sembla que és on més autèntica és. Encara avui la gent ve aquí, la gent torna al vilatge, sí, no?, al jovent que se'n va a estudiar on hi ha més oportunitats, marxen del país, hi ha dates assenyalades, no? Hi ha moments en què s'ha de tornar al vilatge i venir a fer la festa.
7: Sí, amb gent que ha partit a treballar a altra vila i departament, tornen el dia del 30 de juliol per ser aquí per la festa. És molt important.
5: M'explicava una pretenca, una veïna pretenca, que ja té una edat, que abans hi havia pas tantes festes com avui. Avui en dia també hi ha molt turisme i llavors se multipliquen les dates, i ella m'explicava que efectivament les festes eren importantíssimes i havien de fer molts esforços per venir des de la plana per pujar fins a Prats de Molló, que, bon, n'hi havia poques i llavors eren molt importants.
6: Aquí a Arles sempre hi ha hagut moltes festes. Tenim, hi havia el carnaval tot el mes de gener. Cada diumenge de mes de gener hi havia una festa, fins a arribar a la festa de l'os. N'hi havia també les festes, i tenim les fotos, les benediccions de Mulet. Tenim... Bueno, la festa d'Arles, al mes d'octubre la benvingut dels sants, perquè tenim dos sants, Arles, Sant Abdon i Senen. Bueno, sí, nosaltres tenim bastant festes en el poble d'Arles.
5: I tradicions, no? Com la Sants, que deu ser un dels últims... una de les últimes processions que no s'ha massificat, en què encara és la gent del vilatge que realitza de A a Z, no?
6: Sí.
5: Tota la cerimònia.
6: Sí, sí, sí.
5: El goig dels ous.
6: Els goig, sí, sí, n'hi ha moltes. La Sant Joan, els focs de la Sant Joan.
5: Que és un arlesenc que va pujar fins
6: François
5: a dalt.
6: François Pujado.
5: Sí, va ser sí. Pujada. I l'any passat eren els 40 anys, oi?
6: Sí, sí, sí, sí, sí, és això. No, no, és que Arles és un vilatge molt, molt important del Vallespir. I amb l'associació d'Arles fa temps, tenim una dona que ens deixa la seva vitrina. I amb l'associació, cada manifestació que hi ha en el poble, podem posar les fotos. Per Carnaval posem les fotos de Carnaval, per la benedicció dels matxos. Tenim les fotos per la festa de les fotos, bueno, i tot l'any podem anar a posar fotos que tenim nosaltres en els arxius d'Arles fa temps. Això no permeten de mostrar a la gent que les fotos que ens donen la fem profitar a tothom, i és el que volem, que tothom pugui veure les fotos.
5: Justament ens hem vist avui gràcies a l'Anaïs, que ens ha posat en contacte des de l'Associació de Comerciants d'Arles. Pensen que el futur i el passat han d'anar de la mà. I justament seria, veieu, el moment de convidar la gent a assistir a les properes activitats, a sumar-s'hi. Entenc que hi aneu, doncs, cada dijous a la Casa de les Associacions.
7: Casa de les Associacions, cada dijous.
6: I la gent són les benvingudes, si volen portar lliure, contar històries del poble, vídeo, fotos, poden vindre.
5: I seguiu rebent noves fotos d'arxiu? Seguiu interessades en tenir més material?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, en tenim, però sempre són poques coses. Necessitem, si per fer un bon arxiu, necessitem més fotos. Més fotos n'hi ha, més fotos podem contar la vida del poble. El que tenim de fer també, no és, quan tenim les fotos, tenim d'anar a cercar els noms de les persones que estan en les fotos. I això és molt, molt, molt treball. Però és clar, si no sabíem quina família, no podem reconstituir l'història del poble. I tenim que tot aquest treball de cercar el nom de quina família, qui és que és en la foto, i per què, i quan era, i contar l'història més precisa.
5: Doncs ja ho sabeu, si voleu descobrir més coses sobre Arles fa temps, us podeu passar per la Casa de les Associacions els dijous a la tarda, i no descuideu de portar-hi les fotos que quedaran doncs, resguardades, classificades i posades en valor. És això que ens permet recordar d'on venim i així saber cap on anem. Lionela, Marie-Thérèse i Fabiana, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, Miquel.
5: Gràcies per haver pres el temps doncs, de presentar l'associació Arles fa temps en aquesta entrevista de Té Vallespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Adiu.
6: Adiu. Adiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Això és el disc de la setmana i aquesta setmana presentem Doctor Pearson de Roger Torné. Roger, ens pots parlar del teu recorregut musical?
4: Bé, jo fa molt temps que faig música. Des de petit que els meus pares

0: sí que des de fa un parell d'anys que estic intentant com professionalitzar una mica aquesta part que tant m'agrada de mi, no? Que és la part més creativa i musical que crec que se'm dona prou bé i m'agrada. Llavors, aquest és el meu recorregut resumit en poques paraules.
1: I com et va venir aquest punt de dir, ara passo d'això, que és un hobby d'escriure cançonetes, a fer realment un disc?
0: Doncs va ser fins al bueno, el punt en què estava... clar, jo vaig acabar la carrera de filosofia, vale? Jo vaig estudiar filosofia i, clar, jo em plantejava, i ara què faig amb la meva vida, no? Ara suposo que el seu seria estudiar per ser professor i ser professor de filosofia, perquè la sortida que té la filosofia, la sortida clàssica és ser professor. Però vaig dir que realment no m'hi veig jo sent professor. Almenys per ara no m'hi veig. I sempre havia tingut aquesta inquietud d'intentar anar més enllà amb la música. No? Llavors vaig dir, si no ho provo ara, pues no ho provaré mai. Llavors va ser com el moment de dir, vale, però si ho provo, anem a apostar per això i aviam cap on va la cosa. I en aquestes estem.
1: I recordes la primera cançó que vas compondre?
0: No, que va ser... O sigui, sí que la recordo. És a dir, recordo el moment, recordo la sensació que tenia al composar-la, però no recordo els acords que feia servir la lletra. Recordo el moment. Clar, això fa quasi 14 anys d'això. Però no, ha quedat en l'oblit, la cançó aquesta. Hi ha moltes cançons que s'obliden amb el pas del temps, perquè o no han transcendit en la teva persona o les has deixat en un calaix i s'han acabat pansint, no sé. La primera cançó no la recordo. No.
1: Amb quin instrument vas començar tu la música?
0: Jo amb el saxo. Vaig començar als 6 anys, crec recordar, amb el saxo. I fins als 14 que vaig acabar el conservatori, bueno, sí, va ser aquest l'instrument amb el que vaig començar la música, vaja.
1: Ara ens parlaràs de la cançó Camp de Cirerers. En aquesta cançó t'acompanya la veu de la Clara Baubí. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
0: Doncs, aviam, ens vam conèixer per TikTok, realment, perquè ens seguim mútuament i ella em va escriure un dia per Instagram dient que l'àlbum d'Oliveres i Pinyols, que és el que vaig treure el 2023, li havia agradat molt i tal, i li vaig dir, algun dia hauríem de col·laborar perquè jo considero que la Clara, pues, té una veu molt maca i creia que em podria encaixar alguna de les meves cançons, no? Llavors, quan vaig composar Camps de Cirerers, una cançó molt senzilleta, vaig dir, ostres, aquí crec que hi encaixaria molt bé la seva veu. Llavors li vaig escriure, em va dir que li feia molta il·lusió, vam quedar un dia, vam practicar una mica, vaig veure que encaixava i vam dir, doncs mira, gravem-la junts i vam anar a gravar-la junts. I això va quedar, bueno, la cançó, el resultat final és aquest, no? Les dues veus, que crec que empasten molt bé, i és la cançó més tendra del disc.
1: I aquesta cançó és una cançó que parla de la nostàlgia, dels records, potser d'una història d'amor. I dius que al lloc dels camps de cirerers ara hi ha camins d'esbarzers. A què et
0: Sí.
1: refereixes?
0: Bueno, és una metàfora, no? És quan tens una relació amb una persona i amb el pas del temps les coses doncs, veus que no van funcionant i llavors recordes amb nostàlgia els primers moments, no? Quan tot era més fàcil, no? I tot sorgia d'una forma molt més orgànica, molt més natural i et trobes en un punt en què, ostres, ens anem fent mal, no? I llavors poder el millor seria que els camins es separin i tirar endavant cadascú per la seva banda. Llavors, els camps de cirerers representen el principi, no? El principi d'una relació que és tot molt bonic, que és tot fantàstic, que tot és molt fàcil i molt maco i els camps d'esbarzers, pues, és això, els camins d'esbarzers, perdó, pues, representa aquest caminar amb dolor, no? El seguir endavant i veient que no... que poder els camins s'han de separar i tirar per bandes diferents.
1: Doncs va, escoltem Camps de Cirerers de Roger Torner.

Acabem de sentir Camps de Cirerers de Roger Torné. Això és el disc de la setmana. No us oblideu d'escoltar-nos demà a la mateixa hora. Roger Torné ens presentarà una altra cançó del seu darrer disc, Doctor Pearson.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. El Festival Confrontació, Cinema i Història, és una de les animacions culturals més antigues de Perpinyà. Va ser creat l'any 1965. El creador i l'ànima d'aquest festival va ser durant molts anys Marcel Homs, fins que va morir en un accident l'any 1993. Marcel Homs, a més de ser professor, era historiador i crític de cinema. Havia creat també Els Amics del Cinema i l'Institut Jean Vigo. L'any 1984 presentava a Ràdio Arrels la 19a edició de Confrontació dedicada a l'Àfrica Negra.
4: Em sembla que s'hauria de recordar que a Perpinyà hi havia precisament un exèrcit de negres en els anys 30. Mon pare, ell mateix, era ajudant en aquest regiment. Doncs de tot criatura he conegut els negres a Perpinyà. I em sembla que també hi ha una mala consciència a Perpinyà. Sapigués que, per exemple, per l'exposició que vàrem preparar, ni vam poder trobar un arxiu ni un document, a part dels documents personals que podíem tenir els uns i els altres, els arxius departamentals no tenen cap document sobre els negres a Perpinyà i l'exèrcit negre a Perpinyà. És estrany.
5: Doncs es pot dir que hi ha africans que han vist per primera vegada, segurament, el cinema a Perpinyà.
4: Sí, jo em recordo que tot petit, com ja freqüentava bastant els negres de tot petitet...
5: I les sales negres també.
4: També, sí. Hi havia un negre que... ell havia vist una pel·lícula de Tarzan. I jo, de tot petit, pensava que ell coneixia Tarzan. És a dir, que jo vaig barrejar la ficció i la realitat. D'això pot ser que sigui un poc esquizofrènic de pia la meva infància, no ho sé.
5: Bé, llavors comença el 1 d'abril i acabarà un altre divendres, el divendres 8. Bé, com sempre, cada dia té un tema ben precís i a primera vista la lectura d'aquests temes me recorda una confrontació, me recorda un altre continent precisament.
4: Sí,
5: la confrontació sobre el western, perquè veiem en els títols Travessades i Espais, un continent misteriós, la societat colonial, veiem també Massacres i Memòries, el so de les independències, racismes i conflictes. Això me recorda un poc aquesta famosa confrontació sobre el western que va tenir força èxit. I també... és veritat, però...
4: M'estranya bastant que diguis això, perquè és veritat que aquesta confrontació l'hem pensada en confrontació d'una altra confrontació, però era l'Amèrica Llatina. I tu has pensat en el western. I jo em recordo que quan vàrem fer el western ens van dir, es va publicar en la premsa, articles polèmics dient que la qüestió indiana era la qüestió catalana, per exemple. I nosaltres enguany hem volgut que la reflexió sobre la perda d'identitat amb la colonització sigui una manera de reflexionar sobre la perda d'identitat dels catalans, no diguem pas dins del colonialisme francès, perquè precisament sapiguem com els negres han estat colonitzats es pot dir com nosaltres som pas colonitzats exactament.
5: Ho veieu, és una altra forma de colonització i caldria trobar un altre terme.
4: Precisament, i la reflexió històrica és sobretot de no pas caure dins dels amalgames.
3: 1984, Marcel Homs, el creador de tantes iniciatives lligades amb el cinema a Perpinyà, presentava a Ràdio Arrels la 19a edició de Confrontació, va morir en un accident l'any 93, als 61 anys.
6: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.

0: sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'associació Encantarem us convida al seu festival Trobada Encantada, enfocat en els cants polifònics tradicionals aquests propers 22, 23 i 24 de maig a Elna. Vàries activitats hi són proposades per donar a conèixer aquesta pràctica vocal. Tallers, cantades, concert, ball folk... Podreu trobar tota la informació i les inscripcions a Eloasó Trobada Encantada. Així que ens trobem ben aviat a Elna per al festival Trobada Encantada els 22, 23 i 24 de maig. Fins aviat! Adeu!
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Les fórmules de futur proper. Ara vaig a explicar-vos una història. O ara anem a cantar tots junts. No són correctes en català. En francès, je vais vous expliquer une histoire. I en castellà, sí que ho són. Mais pas en la nostra llengua. En català hem de dir, ara us contaré una història. Nosaltres ja fa segles que hem transformat aquesta fórmula en un passat, el passat perifràstic. En aquest cas, anar ja no indica una acció, sinó que serveix d'auxiliar per un temps del passat. Vam cantar, ja és passat. Era ahir o abans d'ahir. I aquesta transformació va tenir èxit entre els catalans, perquè l'altre temps del passat, el pretèrit simple, té una conjugació molt irregular i sonava una mica ranci. El passat perifràstic és supersenzill. Va sempre amb l'infinitiu del verb. Un nom complicat per una conjugació ben fàcil, en definitiva. Això sí, indica una acció passada en un període de temps acabat. Ahir, abans d'ahir, la setmana passada, l'any passat, el 2024, fa 20 anys, el segle passat, el 1958, l'abril passat,
2: l'altre dia... La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
5: Escolteu
6: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
8: Les temperatures han començat a pujar amb màximes aquesta tarda fins a 25 graus i 16 petits graus a Cerdanya i al Capcir. Aquesta pujada de les temperatures màximes es confirmarà demà amb 27 a Perpinyà, 26 a Ceret, 25 a Prada, 19 a Sallagosa, 15 graus a Formiguera. Del banc del cel, el sol serà molt més present a la plana, mentre que sobre els relleus serà més variable alternància de núvols i de clarianes i fins i tot algun xàfec demà cap a l'alba i espí. Demà passat, dijous, doncs continuarem amb aquestes temperatures altes i el sol serà molt més present. Amb això, el termòmetre s'enfilarà fins als 22 graus a Cerdanya i 27 al Conflent. Seran les màximes. Ràpidament, divendres, doncs, sol al matí i a la tarda, abans d'un cap de setmana amb un temps més variable i possibilitat de precipitacions les tardes, sobretot a la muntanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
9: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
10: Bon dia, Joan.
11: Bon dia.
10: Avui comencem per una pregunta inesperada. Des de quan ens diem catalans?
11: És una qüestió existencial que m'ha interessat des del primer moment que me vaig documentar sobre Catalunya, ja fa molts anys. A Llavontes, el més corrent en els manuals era dir que els mots Catalunya i catalans venien de castell, castellar, o bé dels gots, aquests invasors germànics que van ocupar la península ibèrica. Semblava plausible, però consultant les obres dels lingüistes i dels estudiosos de la llengua, especialment Joan Coromines, o el diccionari dit Alcover Moll, del nom dels que el van redactar, Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, i a casa nostra, Lluís Basseda, la meva referència en matèria de noms de llocs a Catalunya Nord, vaig veure que aquestes interpretacions, com passa sovint, eren massa evidents per ser les bones. Doncs, a l'origen de català i de Catalunya, ni els castellans ni el país dels gots. Doncs, d'on venen? En realitat, encara no se sap amb certitud. Hi ha una hipòtesi que s'aguanta més que les altres, però no n'hi ha cap que no es doni una resposta gairebé segura a 100%. Tampoc no se sap exactament des de quan nos anomenem nosaltres catalans o bé des de quan la gent dels altres països de l'alta edat mitjana nos designaven com a catalans. Bé, anem per pams. Primer, repassem les teories descartades, avui abandonades, per tots els lingüistes. Les primeres, ja fa un segle i mig, i donades durant temps per bones, fan derivar Catalunya dels gots o dels castells, com hem dit. Afirmava que Catalunya venia de Gotalàndia o Gotolàndia, la terra o el país dels gots. Recordeu, veieu, els cursos d'història del col·legi on us explicaven que els gots, dividits entre ostrogots i visigots, els gots de l'oest, són un dels pobles germànics que van envair l'imperi romà i van instal·lar a Hispània, així es deia la península, un regne visigòtic. Però ja fa més de 50 anys que tots els lingüistes descarten Gotolàndia, car constaten que no se'n troben mencions antigues i que fa difícil de creure que el sufix Làndia pugui evolucionar en Lúnia, doncs fora. L'altra teoria, també ben arrelada i avui també descartada, és que Catalunya vindria de Castellani, la gent dels castells, i havia passat a catlans i a catalans. Efectivament, hi ha molts castells a Catalunya, al nord com al sud. També, a l'edat mitjana, qui tenia un castell és un catlà, en francès, un châtelain. Però aquí també fa falta la documentació que l'atesti i també l'evolució fonètica fa difícil que castellani derivi en catalans. Hi ha altres teories més imaginatives i molt poc probables, gairebé fantasioses, com que català vindria d'un noble germànic, Otger Cataló, que va morir al setge d'Empúries, a l'època on Carlemany va conquerir la Marca hispànica al sud del Pirineu per a protegir el seu imperi de les incursions sarraïnes. També s'ha proposat que Catalunya vingui de Monte Catanus, el primer nom de Montcada. També descartades.
10: Així és, doncs, quina deu ser la bona, segons tu?
11: Segons aquests lingüistes, la trobem dins l'obra immensa de Joan Coromines, l'Onomasticon Catalonier, subtitulada Els noms de lloc i nom de persona de totes les terres de llengua catalana. Té 8 grossos volums penjats a internet per l'Institut d'Estudis Catalans. Aneu, si voleu veure, a catalans, la paraula catalans. Coromines hi refuta que vingui dels gots i dels castellans, com hem dit. Pensa que ve del nom d'una tribu ibera que ocupava el centre de Catalunya, gairebé la meitat, els lacetani, si ho llegiu, perquè hi ha una C, pels romans, els lacetans. Nota que els primers a usar-lo són els italians, que recordaven segurament aquest nom d'una regió de l'Imperi Romà. Com passar de la Cetània a catalans? Doncs, simplement per un intercanvi de posició entre la L i la C, que se pronuncia K en llatí clàssic, no la Cetània, sinó la Quetanis. Intervenció, doncs, entre la L i la K. És una cosa habitual en el llenguatge parlat i corrent, allí com avui. És la metatesi, com diuen els lingüistes, és a dir, la inversió de dues lletres o síl·labes veïnes. És el que fem correntment quan transformem ganivet en gabinet, o bé la bruguera en burguera, o encara quan l'àguila, l'aigle, doncs quan l'àguila dona l'àliga, que pronunciem sovint l'alga, a Catalunya Nord, reduint, com dins el topònim, el roc de l'alga a Orellà. Lluís Basseda, com Alcover i Moll, corroboren aquesta hipòtesi. És la més probable. A més, és també la més conforme a l'origen de molts, molts noms actuals de pobles o de regions que deriven dels noms que tenien dins l'antiguitat ja o l'alta edat mitjana.
10: I des de quan som catalans?
11: Ah, des de quan, doncs? A les entrades Catalans i Catalunya del Diccionari Català-Valencià-Balear d'Alcover i Moll, també penjat a internet per l'Institut d'Estudis Catalans, nos diuen que catalans i Catalunya no són documentats abans del segle XII, doncs als anys 1100, i eren corrents al segle XIII ja. En porten testimoniatge, per exemple, les quatre grans cròniques catalanes, especialment el llibre dels fets de Jaume I el Conqueridor o el llibre del rei en Pere de Bernat d'Esclot. Coromines indica també l'ús de catalans al segle XII. Lluís Basseda és el més precís. Cita Julien Bernard Allard de Vinçà, historiador i arxivista del Departament del Pirineu Oriental, durant la segona meitat del segle XIX. Allard menciona dins els textos antics del seu catàleg Comitatu Catalonie, l'any 806, i Cataloniam, el 844. El terme Catalunya se troba l'any 1110 dins el nom de Gerald de Catalunya i, com hem dit amb el Coromines, a la mateixa època, en autors italians que escrivien en llatí Catalanicus o Catalania. Notem per tancar i per contrastar que el nom de Castella, Castilla, apareix també al segle IX, però que el nom Llenguadoc és més tard, a l'edat mitjana. Pel que fa a Occitània, és una creació recent, de finals del segle XIX i inicis del segle XX, per designar el conjunt de les terres de llengua occitana, nom que ha estat raptat, robat per l'actual regió mal anomenada Occitaní, ja que aquest Occitaní de Pacotilla ja no és ni el quart de les terres occitanes.
10: Molt interessant aquesta explicació sobre Catalunya i catalans. I ara canviem de tema i vols parlar de quan els rics viatgen pel món amb un mòbil barat.
11: Els més rics de tot el món. El president Donald Trump i el secretari general del Partit Comunista Xinès Xi Jinping s'han trobat a Pequín aquests dies. Els comentaristes epiloguen encara sobre qui ha guanyat, qui ha perdut i si Trump, que no pensa en la política sinó només en els diners, ha aconseguit els grans contractes que havia promès als seus acompanyants, els homes més rics del món. Estic d'acord, jo, amb l'anàlisi del Washington Post. Diu que l'objectiu de Xi Jinping era que la Xina i els Estats Units apareguin als ulls de tot el món sencer, a igualtat, com les dues superpotències del planeta, les més fortes i equivalents. Per esborrar la imatge anterior, on hi havia els Estats Units primers, a dalt, i la Xina al darrere, per encara temps. En aquest sentit, efectivament ha guanyat Xi Jinping. Però el que m'ha fet somriure i relativitza moltes coses és que l'Elon Musk, l'home més ric del món, que acompanyava, com també Tim Cook, l'amo d'Apple, i els amos de Boeing, Instagram, Visa, Mastercard, Facebook, WhatsApp i tots els que feien el viatge a Pequín amb Donald Trump, havien deixat a casa llurs mòbils sofisticats per utilitzar vulgars mòbils prepagats a menys de 40 euros durant el viatge i tots els sojorns a la Xina. Per què? Evidentment, amb ells no és per modèstia, veia per demagògia. No, és perquè els serveis secrets xinesos i l'alta tecnologia informàtica xinesa que rivalitza amb l'americana podien penetrar tots els mòbils americans, ni que siguin protegits, veure el que tenen a dins, saber què se deia, què s'escrivia i fins i tot alterar els seus continguts. Bé, ja sabem que ho poden fer els americans quan utilitzem Google i les xarxes socials dels amos que eren amb en Trump. I jo he vist això com la versió moderna i humorística de la primera pel·lícula del cinema, recordeu? L'arroseur arrosé, de Louis Lumière. Ben fet per ells.
10: Després d'aquesta explicació humorística, tens una darrera anècdota de la setmana.
11: L'anècdota de la setmana no és exactament per somriure, sinó més aviat per tocar del dit la crua realitat de la gent que treballa a Andorra i que té dificultats per allotjar-se o simplement per viure. Fa uns 15 dies evocaven aquí el viatge del copríncep Emmanuel Macron al Principat d'Andorra i com el sindicat d'habitatge havia pertorbat els discursos oficials a la plaça del poble amb crits i protesta contra la inèrcia del govern. Us havia citat xifres dels preus dels terrenys de construcció, que són de 10 a 30 vegades més car que a Perpinyà. O sigui, pel metre quadrat, de 2.000 euros a més de 10.000 euros per un metre quadrat. Aquest sindicat de gent que vol un habitatge assequible i no especulatiu o com a inversió, fa pressió sobre el govern, car se prepara una llei de lloguers i volen que se limitin les pujades a lloguers i les expulsions per qui no paga si se li puja aquest lloguer. En una manifestació al davant del Consell General, al Parlament andorrà, en una fotografia que va publicar VilaWeb i la premsa, se veu, al mig de molta gent, una dona jove que aixeca una pancarta improvisada sobre un cartró d'embalatge de més o menys d'un metre d'ample, on està escrit, citació, aquesta pancarta té més metres quadrats que el pis que jo puc pagar. Efectivament, i de lluny, això és la situació. Andorra i els andorrans fa molts anys que em fascinen, perquè com un país minúscul i que tenia uns 5.000 habitants quan va començar el seu creixement, ha pogut resistir durant segles a dos estats potents i encara ara, i mantenir el català oficial sol, fins i tot a l'època franquista. Però avui són els treballadors, i fins i tot amb un bon salari, que paguen el preu del seu èxit econòmic i comercial.
10: Moltes gràcies, Joan, i fins la setmana entrant.
11: Bon dia a tothom.
9: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Medi Ambient a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Aquest 16 de maig a Camprodon va tenir lloc una trobada organitzada per la plataforma Defensem Ull de Ter, que reacciona contra un projecte de telecabina que impactaria el vessant sud com el vessant nord d'aquesta zona d'alta muntanya.
3: El que ens preocupa fonamentalment...
2: Eva Martínez Picó, portaveu de la plataforma Defensem Ull de Ter.
3: És que es posi en marxa un projecte de construir un telecabina entre la població de Setcases i Vallter, l'empresa Vallter 2000, però no només pel que és el telecabina en si, que és una gran agressió contra l'entorn, sinó, sobretot, perquè darrere hi ha un projecte de ludificació de la muntanya, de massificació i sobrefreqüentació de l'espai natural, que això portarà a la seva destrucció.
2: L'argument de les autoritats és de disminuir el nombre de cotxes, de botures, que diem nosaltres, que pujaran a Vallter.
3: Sí, aquest és un argument, però és un argument molt petit, diguéssim, perquè tu pots deixar de fer pujar cotxes fins a Vallter i posar autobusos llançadora, no cal que construeixis un telecabina. O sigui, aquí darrere hi ha un tema de concepte, fonamentalment, i aquest és el que ens preocupa.
2: L'utilització de la muntanya ha de canviar?
3: L'ús de la muntanya sí, sens dubte, perquè estem utilitzant la muntanya com si fos matèria primera per fer activitats, i la muntanya no és una matèria primera, perquè si és així vol dir que pensem que la podem gastar. La muntanya no es pot gastar, la muntanya és el nostre patrimoni, és casa nostra i forma part de la nostra identitat.
2: De moment semblaria que aquest projecte ni tan sols sigui projecte, que és una idea.
3: No, és més que una idea, perquè jo he llegit ja el pla de viabilitat, el pla especial urbanístic primer, el que ara ja no funciona perquè han canviat la idea del traçat, i per tant no és només una idea. Aquí darrere hi ha una voluntat política molt clara, i aquesta voluntat és la que hem de treballar.
2: És que posar un telecabina és democratitzar o és el contrari?
4: Jo crec que és el contrari.
2: Àlex Casademunt, president del Centre per la Sostenibilitat Territorial.
4: Aquest és un argument que molt sovint fan servir els governs, no?, per justificar, doncs, un projecte. Diuen que és d'interès general i que és democratitzar. Jo penso que aquí el problema és que no han vist el tipus de gent que vol accedir a Ull de Ter. Hi han dos tipus de persones. Hi han els excursionistes, que gaudeixen d'un medi poc antropitzat, i després gent que va a dinar a Setcases i que el que volen és anar a passejar després, no massificar la part de Vallter. Diuen que massificar és democratitzar, i no, és banalitzar, en aquest cas. La massificació portarà a la banalització d'un espai que fins ara gaudien, doncs, uns alpinistes, no? Jo penso que està mal enfocat aquest projecte, i que apel·lar a la democratització és fal·laç, és per legitimar un projecte que no té cap sentit.
2: També pagar un telecabina potser té un cost.
4: Evidentment. Si tu tens un pressupost, abans, doncs, la gent anaven a dinar, doncs, a Setcases, feien el seu àpat. Si ara han de gastar-se un dineral per pujar amb el telecabina a dalt, doncs segurament no podran fer altres activitats que potser també els hi venia de gust fer. I per tant, democratitzar poc, perquè amb el cost del telecabina només podran accedir les persones que tinguin un determinat poder adquisitiu.
2: Teniu exemple de llocs on realment s'ha tancat l'accés?
4: Aquí a Catalunya no, perquè justament jo penso que tenim el Catalunya Sud. Tenim un model que jo penso que és obsolet, però abans una persona de la taula ha dit que hi ha països més del nord d'Europa que sí que ho estan fent i que estan reconvertint aquestes instal·lacions en un altre tipus d'oci, no? Un oci, doncs, més pedagògic, més lent, més de gaudi de la natura, no tant un consum ràpid, no? I per tant jo penso que aquí un dia s'hi arribarà, però com sempre anem una mica endarrerits. En aquest país anem sempre una mica al darrere.
2: L'estació d'esquí de Vallter és obsoleta? Ha fet la seva vida?
4: ha fet la seva vida, el canvi climàtic l'ha condemnat. Jo entenc que per la gent de la vall, la gent de Camprodon, se l'estima aquesta estació perquè és petita, és l'única que hi ha, però han d'entendre doncs, que hi ha alternatives i que diguem, posar en valor aquest territori pot passar justament pel tancament d'unes pistes d'esquí obsoletes.
2: Claudi Guisset, president de l'associació Charles Flau, quin impacte pot tenir aquest projecte de l'altra banda de la Raia per la Catalunya Nord, per les reserves naturals de Catalunya Nord?
5: Sí, el problema que tenim és que l'estació de Baiter és molt a prop de la Portella de Mentet. Ja, de moment, veiem que la freqüentació que hi ha sobre la reserva de Mentet se fa sobretot del costat passant per la Portella de Mentet. I doncs hem vist totes les conseqüències que hi havia amb el trepitge sobre el Prat Alpins, amb la presència de la perdiu blanca allà, que cada any ja té dificultats amb el canvi climàtic. I doncs si de més tenim més persones encara que venen, perquè és això, quan parlem d'aquest projecte de telecadira, és que ens anuncien xifres molt altes, fins a 16.000 persones cada dia. I ara ja veiem el que es passa amb 30.000 persones a l'any. Què serà? És això, El problema que veiem és una massificació de la freqüentació sobre la reserva de Mentet, i és d'això que tenim por. I també què passarà? Necessitem la presència dels pastors, dels criadors que tenen bestiar allà dalt. I si hi ha tanta gent que venen, a vegades també amb gossos que no estan lligats, això serà molt complicat de gestionar també la plaça del bestiar al mig d'aquesta reserva.
2: Des de l'associació Charles Flau i de les altres associacions o entitats de Catalunya Nord i fins i tot entitats públiques, es pot fer?
5: De moment hem sol·licitat al prefecte del Pirineu Orientals per alertar sobre aquest problema i demanar que el conveni europeu que existeix

0: homes normals.
1: Eva Martínez Picó, portaveu de la plataforma Defensem Uidoter. Com veieu l'eventual compromís, participació de les autoritats nord-catalanes o franceses transfrontereres?
2: A veure, el veiem fantàstic. O sigui, tot el que sigui sumar, tenim claríssim que aquest projecte té un impacte transfronterer molt gran, perquè estem a tocar de la frontera. I aquí, bueno, hi ha normatives que diuen que hem de preservar els territoris adjacents de l'impacte que generen les nostres activitats. Per tant, tot el que les entitats, que moltes de les entitats de Catalunya Nord estan formant part ja de la plataforma, com el prefecte, els parcs, les reserves naturals i l'administració en general pugui fer per resistir-se a aquest projecte, per nosaltres és benvingut.
1: Quins seran els pròxims passos de la plataforma Defensem Uidoter?
2: Seguirem fent soroll per donar-nos a conèixer, volem ampliar més la nostra base social, participant en diversos espais també, i a més la nostra idea és properament fer un espai de debat, com un congrés, diguéssim, però no és molt gran la paraula, per debatre quin és el model que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té per explotar, i ho dic entre cometes, les nostres muntanyes, perquè ells consideren que són espais per explotar i no ho són. Per tant, nosaltres hem de posar sobre la taula quin és el model amb què es pot fer aquesta activitat econòmica a la muntanya.
1: Podeu trobar més informació a defensemuidoter.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 19 de maig del 1994 neix Bruna Selma, del grup Marala. La cantant de Sant Cugat del Vallès és membre del trio format amb la valenciana Sandra Montfort i la mallorquina Clara Fiol. L'any 2023 va debutar en paral·lel amb un disc en solitari titulat Dorsal. Marala és un grup de música d'arrel tradicional des d'una mirada jove i amb molta atenció a la polifonia. El repertori s'enfoca a la música inspirada en els cants tradicionals. Escoltem ara A la vora del riu Mara.

0: Fins aquí a la vora del riu Mara del grup Marala.
1: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: A Ràdio Arrels,
5: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
6: Com cada dimarts, en Joel Mané ens parla una mica de l'actualitat del Conflent. Bon dia, Joel.
7: Bon dia.
6: I comencem, doncs, parlant d'una festa que tindrà lloc demà. És la 20a edició de la Festa de la Natura.
7: I s'ha de pujar més amunt de Prades, doncs, a Claravillerac, al poble ben bonic, ben a prop també del Canigó. I aquesta festa és la 20a edició, com ho dius, i doncs durant 5 dies, per això que s'ha d'aprofitar, perquè tenen un programa molt carregat, molt ric, del 20 fins al 25 de maig, doncs, cap a Claravillerac.
6: I una bona notícia també és que la pista per pujar al refugi de Marialles, aquest refugi que hi ha a baix del Canigó, torna a estar oberta durant un mes.
7: Cada any donem aquesta informació perquè és veritat que la gent ara s'ha acostumat que aquesta pista sigui tancada quasi 11 mesos a l'any, a l'hivern, perquè també hi guisa, hi ha gel, i per la seguretat, i també per la protecció de la zona, i doncs pel turisme també, si hi ha molts cotxes, pot ser un problema per la medi ambient. I doncs aquesta vegada, com cada any, el mes de maig serà una mica més lliure, perquè del 2 de maig fins al 14 de juny, doncs hi ha una mica més d'un mes, es podrà doncs agafar aquesta pista forestal que puja fins al refugi de Marialles, o s'haurà de deixar el cotxe a l'aparcament que és a mig camí, que es diu el Rande, que tothom coneix, i que és un aparcament dedicat per posar els cotxes i s'ha d'acabar caminant.
6: Una notícia una mica particular també, perquè a Rodés es publicarà ben aviat un llibre d'un antic art rocker.
7: És que tenim aquí al Conflent un músic, un antic músic d'un grup ben conegut alemany que es diu Scorpions, de rock dur, i doncs s'ha vingut a viure aquí a Rodés, és molt simpàtic, era el músic dedicat a les percussions, i ara més aviat és escriptor, i doncs tenim la notícia que aviat presentarà el seu tercer llibre, un llibre doncs que serà segurament presentat al poble de Rodés, a costat doncs de Vinça i a l'entrada d'aquí del Conflent.
6: I aquest cap de setmana també hi ha festa al Conflent. Comencem per parlar de Prats de Sornià.
7: Que és una mica més amunt del Conflent, però és la nostra limita, podríem dir, a Prats de Sornià, que és un poblet molt boniquet i que s'hi passarà doncs, aquest dissabte 23 de maig a una missa a les 4 de la tarda a l'església del poble. És a dir, que és una informació interessant perquè segurament no tenen missa cada dia allà dalt.
6: I a Évol també hi ha festa aquest cap de setmana.
7: Una bona festa a Évol perquè és una passejada de les 9 i mig, dos quarts de 10 del matí fins a migdia i mig, dos quarts de 1, una passejada dins aquest bonic poble classificat, un dels més bonics pobles de França, Évol, i doncs la passejada es farà també amb contes, mig excursió, mig contes i una bona visita del poble tan bonic amb un passat de tradició segurament de pagesia i de ramats.
6: I un altre poble del Conflent que també està de festa aquest cap de setmana és el poble d'Eus.
7: Més amunt d'Eus, i és una associació que ja fa anys i anys que fa molta feina per la preservació, per la restauració, per tota aquesta zona amb la capelleta que es diu Sant Esteve de Comas, que quan es passa a la carretera nacional, si es mira aquesta muntanya més amunt d'Eus, es nota que hi ha una petita construcció, un petit monument allà dalt, i doncs cada any segurament com la tradició també catalana dels aplecs. Hi ha l'aplec el dilluns de Pentecosta i doncs començarà ben segur per una missa a les 11 del matí, també la benedicció del cementiri perquè hi ha gent que vivien abans allà dalt, i després dono un concert de jazz perquè és modern, tot això està bé, i un aperitiu ben segur, això és normal, ofert per l'Ajuntament i el pícnic que tothom podrà portar de la seva casa.
6: I quedant-nos aquí al Poble Déus, també sabem que es busca un corresponsal de l'Independent, del diari de l'Independent.
7: Ja n'havíem parlat també per d'altres pobles que ara troben a faltar el corresponsal del diari de Catalunya Nord, que l'Independent, i doncs hi havia Fontpedrosa, me sembla, ja fa alguns mesos endarrere, i ara el troben a faltar per Eus, doncs hi ha gent que viu en Eus que volen participar en aquesta aventura de periodista del Conflent. Eus, doncs, s'ha de contactar al diari L'Independent.
6: I acabarem, doncs, parlant d'una rifla que tindrà lloc a Saorra.
7: Ja sabem que molta gent que els agrada les rifles i que abans només s'havia d'esperar la temporada de Nadal, ara n'hi ha tot l'any. És per això que en parlem sempre quan en tenim una que ja coneixem la data. Doncs s'ha d'apuntar la data a l'agenda del 13 de juny a les 8:45 de la nit. La rifla doncs, tindrà lloc a Saorra, a la sala de festes, i organitzada pel comitè de festes de Saorra, que ja en fa i en organitza de coses i d'animacions.
6: Joel Mané, moltes gràcies.
7: Bona setmana a tothom, adiu.
1: Radio Arrels, a Forques, 95.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Som a Escaró i amb el batlle Daniel Aspa ens havíem parat davant l'església de Sant Martí. Estem al monument als morts. Morts, he vist que són morts 14-18 i en veig amb tots cognoms catalans, per això, eh?
3: Sí, hi ha catalans, hi ha noms catalans, Blanquer. Blanquer és un nom que encara... El Blanquer, si aneu a Follar a comprar pomes, aneu cal Blanquer, Areng, i el Blanquer Areng era un... fa partida de la mateixa família que el Blanquer aquí. Blanquer i Assenta. Ja veureu també el Broc hi ha... El Broc és una família d'Itoa. I després hi ha també Brocs a Soanyes i a Marians. També ja veu el Colomer. Draper era el Minot damunt. Draper era el Minot damunt. La Iagona. Iagona també és un nom català, això.
2: I en 39-45 no en veig cap?
3: No, hi ha pas. Això és fora 14-18.
2: Continuem la passejada. Escaró és bastant assolellat, eh?
3: És assolellat, sí, perquè el sol se lleva al Canigú aquí, després a migdia és sus al Tres Esteres i després és a la Serra i de Nyert, i doncs tenim el sol quasiment tot el dia.
2: Tot el dia el sol, i sabeu que quan és a sobre el Tres Estrelles és a migdia.
3: Sí, això a Tres Estrelles és sempre migdia quan el sol és al cap del Tres Estrelles.
2: Continuem la passejada. Doncs aquí quin carrer estem? El carrer de Sant Martí encara? O...
3: Sí, estem encara al carrer de Sant Martí i anem caminant a poc a poc fins a la Font. I la Font també se diu la Font de Sant Martí.
2: Aprofitem de... que passegem per aquest carrer i passarem segurament, però hi ha el Museu de la Mina i la mina ha marcat realment la vida d'Escaró. Potser més que d'altres vilatges del Conflent, però o tant.
3: Veieu, a Escaró el que hi ha és que hi ha hagut menès fins a 93. 63 era la mena de ferro tancat, i després hi ha hagut l'explotació del fluor i doncs al cel obert hi ha hagut l'explotació del fluor fins a 93. És per això que la memòria dels minuts és important per al nostre poble.
2: Aquí arribem cap a un oratori. N'hi ha molts oratoris a Escaró, no ho he notat, però hi ha alguns com molts a molts llocs.
3: Antes de l'oratori, aquí som davant de la primera cooperativa dels minors, aquí. Jo això els ho pas vist, això. N'hi ha un, a Escaró, André Margall, que s'heu fet, has fet una entrevista sus del 13, el 13 d'Escaró, i ha treballat aquí, i aquí de dins, de cop fem visites, i aquí de dins hi ha un forn, i se feia el pa per tot Escaró. I veia també, venien merluça, venien oli, i també pa, segur, i altres coses.
2: L'essencial, eh? Hi havia més d'una cooperativa. Suposo que passarem per una altra després.
3: Passarem per una altra. Me'n vaig a fer visitar una altra que existeix pas. hi ha pas res. Res me te la faré visitar per això.
2: Doncs ara estem a l'oratori, que és oratori dedicat a...
3: És l'oratori de Santa Caterina i n'hi havia dos d'oratori. L'altre era al costat de la meva casa, que ara hi ha un forat, i te diré on era l'oratori de... L'altre oratori era l'oratori de Santa Anna. Aquest és Santa Caterina.
2: Veiem que Escarró fa atenció a la seva, sobretot aquesta memòria és important, ho has dit, Daniel Aspa, i ara estem davant un lloc important també, i hi ha un panell que ho explica.
3: Aquí estem davant de la casa del presumit. El presumit, per què li deien el presumit? Van dir-los. Per què li deien el presumit? Perquè tenia un forat roig. I doncs li deien el presumit perquè era també ben vestit sempre.
2: Sempre ben mudat.
3: I doncs era un cafè d'aquí, d'Escarú, i aquell cafè, la gent, com hi havia jutes, hi havia greves de Niscarú, s'estaven aquí, si me'n vaig te mostrar, veus, aquí de dins, hi havia la reunió central del sindicat, i tots els minuts eren aquí, tot això. Tot el carrer hi havia minuts. I el sindicat se tenia reunió aquí de dins. I doncs és aquí que s'ha decidit les grans greves de 1936-37 i després les greves de 48. És aquí que les coses se passaven. I és per això que amb l'acord dels propietaris d'aquest lloc s'han posat aquest paneu aquí per explicar les coses.
2: Encara hi ha la marca Café du Midi i aquest paneu que ho explica, que aquest era un lloc important, és una casa normal amb una senyora molt gran.
3: Aquesta era la dona del presumit. Aquell, el seu fill, aquesta és viva encara, la coneixes, és l'Henrieta.
2: Ah, és l'Henrieta jove.
3: L'Henrieta Pri, després l'Henrieta Nogués, és viva encara. Era aquesta, era l'avi de l'Henrieta. I li deien la Nica, és pas perquè creus coses tu, és perquè se deia Veronica, i doncs al diminutiu li deien Nica.
2: I doncs explica el que acaba d'explicar en Daniel Aspa, que aquí hi havia molt moviment, i el que ens ha ensenyat és que per sota, a la planta baixa, és a dir, que fins i tot a la cava se feien les reunions sindicals. Daniel Aspa ha parlat de lluites, bé, contra el patronat segurament de la mina, però és que hi havia lluites entre ells, entre sindicats?
3: No, aquí hi havia un sol sindicat. Hi havia que era CGT, hi havia pas Força Obrera. Força Obrera és després, cap als anys 50, jo t'expliqui l'història abans, 1950.
2: Aquí hi ha una façana d'una casa, també hi ha una foto, que és una foto de mina, amb un vagonet de mina.
3: Això, aquí hi ha un de Serdinyà, i aquesta foto era el 705. Era una galeria que era a baix del poble, i era una galeria de rolatge. És aquí que s'assallava tot el minerer de ferro.
2: 705, perquè els nostres oients ho entengui, és la cota de minera.
3: Oh, és la cota minera, i de cop aquí, quan discutim, De cop diem, me'n vaig als Rubius a l'11, un me'n vaig als Castanyes al 705, un me'n vaig a fer un torn al 902. És així que la memòria també és una memòria dels llocs.
2: La cota d'altitud de les galeries de la mina serveixen encara de referència. Continuarem a Escaró amb el Daniel Aspa pel proper episodi pel carrer de Sant Martí.
0: Radio Arels, Arribes Altes, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Les temperatures han començat a pujar amb màximes aquesta tarda fins a 25 graus i 16 petits graus a Cerdanya i al Capcir. Aquesta pujada de les temperatures màximes es confirmarà demà amb 27 a Perpinyà, 26 a Ceret, 25 a Prada, 19 a Sallagosa, 15 graus a Formiguera. Del banc del cel, el sol serà molt més present a la plana, mentre que sobre els relleus serà més variable alternància de núvols i de clarianes i fins i tot algun xàfec demà cap a l'alba i espí. Demà passat dijous, doncs, continuarem amb aquestes temperatures altes i el sol serà molt més present. Amb això, el termòmetre s'enfilarà fins als 22 graus a Cerdanya i 27 al Conflent. Seran les màximes. Ràpidament, divendres, doncs, sol al matí i a la tarda, abans d'un cap de setmana amb un temps més variable i possibilitat de precipitacions les tardes, sobretot a la muntanya.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Sóc a Perpinyà per fer memòria amb un polític. Estem a la seva permanència, deu ser un dels que ha tingut més mandats. Ara és només fora que senador, des de fa 9 anys. Abans ha estat 22 anys de batlle, ha fet 3 mandats de diputat entre el 93 i el 2011, 10 anys de conseller regional, 4 de vicepresident. Es pot dir que és un dels darrers polítics històrics o polítics d'abans, encara actiu. Francesc Calvet, bon dia.
5: Bon dia.
4: I gràcies d'acollir-me a la vostra permanència i de fer un forat de la vostra agenda. No sé si és gaire plena la vostra agenda.
5: No. Sí, bastant
4: no?
5: Ple.
4: Bastant ple, com abans, no?
5: Una mica menys, això va bé perquè fem més reflexió de temes.
4: Teniu més temps per pensar.
5: Sí. Mm-hmm. I per anar al fons de tot el que tenim de votar al Senat i, bueno, i amb el temps, com es diu, la sagesa.
4: Sí. Noteu que sou més savi que abans?
5: Sí, ara sí. Som més savis i llavors estudiem les coses i rebem molta gent també perquè bueno, hi ha molta dificultat per la gent.
4: Això de ser un polític històric dels d'abans, quina sensació us dona?
5: Cal ser humble modesta, com diguem, sí. Humble modesta, perquè sabeu, la vida, tothom té els seus fracassos i no em fa res de més. Bueno, jo som molt actiu i em regali i és la meva vida, sí. La política és la meva vida, estimi la gent, jo m'agrada molt treballar pel meu país, de defendre de vegades coses que bueno, la gent no hi pensa, però jo m'agrada la meva terra catalana i sóc estacat des de la muntanya fins al mar, sí. I tota la vida he viscut amb això i tinc aquesta fe amb la gent, amb l'home, amb l'Europa, amb coses que de vegades no interessen gaire el situé. Fa més de 60 anys que vivim en pau.
4: Dieu que sou actiu. Molta gent diria ser actiu al Senat és una contradicció. El Senat té una fama.
5: Sí, no. La gent ja fa 3 anys darrere, de vegades ho deien molt. Ara ja ho diuen
4: ara
5: menys.
4: Ara treballeu més?
5: No, ja ho diuen menys perquè Bueno, tenim un president que ha canviat, teníem un president que, bueno, podéssim, hem fet comissions d'enquetes, hem fet moltes feines, tornem a dubar els textos que venen de l'Assemblea, la, que va molt de pressa a nosaltres. Hi ha una experiència, un, sí. La gent tenen un saber que no es fa cada dia, jo sí. He après cada dia. 25 anys que som en política, almenys, i ja he après cada dia una cosa, i cada dia aprenc, cada dia aprenc. I doncs al Senat hi ha molta feina, si vols treballar hi ha molta feina. Bueno, és com per tot, eh? Si,
4: n'hi ha que treballen i n'hi ha que no treballen tant, és això?
5: N'hi ha que treballen diferent.
4: D'acord, d'acord, ho deixem aquí. Francesc Calvet, no podrem seguir en detall els vostres mandats, seguirem més aviat els vostres records més vius, com a batlle del Soler, com a diputat, com a conseller regional i també com a conseller municipal a Perpinyà, perquè aquí em sembla que va començar tot l'any 89, quan teníeu 36 anys,
5: sí.
4: Però en parlarem després. Parlem primer de la vostra o de les vostres famílies, la de la mare i la del pare. Els padrins, tant del costat de la mare com del pare, la majoria són de Càldegues, a Cerdanya.
5: Sí, sí, la casa Pairal és a Càldegues. Per jo és l'endret on quan hi passi. M'hi vaig casar, a l'Eglésia i Sant Romà de Caldes.
4: I vau créixer, sí, també.
5: I vaig créixer, i vaig fer tota la meva jovença, sí. La vaig fer a la Guingueta, mm-hmm. I a Puigcerdà, mm-hmm. Perquè a la vila era, anaven tots allà per fer jovença, la Gazzara.
4: Els vostres padrins, un, sí. Costat mare va ser batlle de Càldegues,
5: sí.
4: I l'altre, costat pare, primer adjunt de Càldegues.
5: Sí, sí, sí, primer adjunt. 37 anys, té la medalla de la comunal de 37 anys d'or, que es diu.
4: De batlle de Càldegues. No,
5: sí, sí.
4: Era Burés, família Burés, no?
5: Sí, família Burés.
4: La mare?
5: La mare i família Calvet. I la meva padrina del costat del meu pare era d'Escadarcs, al costat d'Alp. Parlava molt poc el francès i llavors, quan jo hi anava molt, parlava sempre en català. I el meu padrí, ell parlava en francès, bueno, tenia molt bé el català perquè va fer la guerra de 14, va anar a Salònica, va tornar a Verdun, va molt patir, sí. I m'explicava tot això. I jo, jove, no hi feia atenció. Emprès, vaig prendre la meva mainada i vam anar a Verdun. I quan hi vaig anar vaig plorar perquè... Vam patir molt. I em sembla que és el que em va acabar de creuar en l'Europa, perquè em vaig dir, mira, aquestes guerres, tants morts. I finalment tenim de fer molta atenció, sí. Això.
4: La padrina es parlava català, el català,
5: sí.
4: El teniu d'ella?
5: Sí, d'ella primer, el, sí. Primer. Perquè nosaltres anàvem a escola a 4 anys. I llavors, abans, parlàvem més aviat el català, perquè la meva mare i meu pare, quan eren... perquè treballàvem ensem junts. La meva mare era secretari de Meri de la Guingueta i el meu pare va ser alcalde després.
4: Sí.
5: Llavors sempre parlàvem del municipi, d'ací, d'allà, que no has fet això, que has fet allò. I quan cridava, era en català.
4: En català.
5: Quan tenien coses normales, era en francès. Però en català, quan, sí. Era important, sí. Quan era... una cosa important, era en català.
4: I suposi que pels carrers de Càldegues també la gent parlava català en aquest moment.
5: Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molta gent anava a Llívia, a Puigcerdà, perquè era, sí. A Llívia, a Puigcerdà anàvem, passàvem, perquè abans tenies d'anar a bicicleta, anaves a bicicleta per Onzès, anaves a Llívia, i compaves el vi, a menjar, tot ho compaven allà, però els duaners no et deixaven passar.
4: Per això hi havia duaners, no?
5: Hi havia duaners, i si t'agafaven amb vi o amb tot, havies de pagar una multa.
4: I per on passàveu, doncs?
5: Passàvem per Onzès, quan hi ha la petita plaça d'Onzès, hi ha una baixada al costat de Calmeia, era, que, ha estat, que era parents meus, i llavors baixaves aquí, hi havia una passarel·la i passaves...
4: aquí n'hi havia controls?
5: No, aquí no n'hi havia gaire. Bueno, de més, passàvem també per... N'hi ha que passàvem per Consellabre, que hi ha una... Bueno, allà on passaven, que el colonel Remy em parla, allà on vam fer passar, el meu padrí ho va fer, vam fer passar la gent per anar a Espanya i després per anar al Marroc i per tornar a Anglaterra amb la Segona Guerra Mundial.
4: D'acord.
5: Hi ha molta gent que han passat per Consellabre, sí, per anar per Llibi i pel camí nostre.
4: Sí, sí, sí. El vostre padrí els ajudava?
5: Sí, perquè el meu padrí era cantonier, el pare del meu pare, i el meu pare va ser el pont de José també. I llavors, quan els alemanys canviaven, fèiem passar...
4: Els abadits, no?
5: Sí.
4: D'acord. Això ho explicava el vostre padrí?
5: Sí, ho explicava. Més el que explicava el més era la guerra de 14 i sobretot Verdun. Clar. I van patir molt.
4: Francesc Albet, el vostre pare va ser un home polític també, important, sí, perquè va ser batlle de la Guingueta, del Guingueta d'Ix, durant 30 anys, del 65 al 95, i conseller general del cantó de Sallagosa, 18 anys, del 76 al 94. Suposo que va ser, per vos va ser una referència política, doncs.
5: Sí, perquè el meu pare no tenia cap partit polític, el sol partit que tenia era la Cerdanya. I ell, quan hi havia quelcom, era defensa de la Cerdanya i de la terra, d'aquesta terra. I llavors el Consell General eren molt de cantonier, com deia.
4: Molt estacats al seu cantó.
5: Sí. No feien tant de polític. Sí. Així. Hi havia el León Jean Grégory, jo el vaig conèixer, hi havia el Guimalé d'Empres, bueno, el doctor Marquès, però menjàvem, em sembla, dreta, esquerra, migdia, i tot això es passava molt bé, i hi havia una molt bona ambiança, molt bona ambiança, però es batien pel seu cantó. I el president, ell feia el Leo Jean Grégory, feia el programa per tothom.

0: Avui faig memòria amb Francesc Calvet. Estem a la seva permanència a Perpinyà. Ja hem parlat de les dues famílies, bàsicament tant del costat del pare com de la mare són de Cerdanya, de Càldegues més concretament. Vos naixiu el 53, bé, naixiu a Perpinyà perquè sí. Toca sí, perquè néixer a la clínica.
1: La clínica Sant Cristòfol, com és molts de catalans.
0: Bé, la família s'està a Càldegues en aquell
1: sí,
0: moment.
1: Sí, sí.
0: Teniu una casa pairal a Càldegues.
1: Sí, sí, sí.
0: Encara la teniu?
1: Sí, la bueno, casa? No és més jo que la tinc.
0: D'acord, la família encara,
1: sí, sí, sí.
0: Encara hi és.
1: I en pres vam anar a Furromeu i vam anar a la Guingueta. Meu pare va... I a Oleta, perquè també va ser conductor de Pont de Chaussés, de Oleta.
0: El vostre pare?
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Abans de ser batlle sí, de la Guingueta.
1: Sí, abans de ser batlle de la Guingueta hi havia... A Oleta, me recordaré sempre, hi havia el Remarker, que ha été curé après sí. A B,
0: ah, sí.
1: Tot això.
0: Aquella...
1: I el pare era escultor a Cabrils.
0: D'acord.
1: I llavors tenia una barba molt llarga, era holandès.
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors tenia una barba molt llarga i llavors, quan jo no ho sabia, la meva mare deia, atenció, l'home de Cabrils t'emportarà.
0: Ho feia por,
1: em feia por amb això.
0: El vostre pare, doncs, va ser un treballador abans de ser sí, batlle sí. De la Guingueta.
1: Sí, sí, sí.
0: Per què es va presentar com a batlle?
1: Es va presentar perquè...
0: Josep Calvet, el
1: sí,
0: vostre
1: Josep
0: pare.
1: Josep Calvet. Es va presentar perquè hi havia dos partits a la Guingueta i l'alcalde va demissionar. Eren 6 contra 7. I llavors van ser 6 contra 6. A les dues partides el van venir a veure i li van dir ho tenia de presentar a l'elecció complementària i ho va fer, va ser elegit i el van posar alcalde de seguit.
0: Sí, va estar 30 anys.
1: Sí, sí, sí va estar 30 anys.
0: Fins al 95 i després també
1: sí, sí.
0: Va ser conseller general de Cantó de Saragossa durant 18 anys. Vos, Francesc Calvet, aneu a escola a la Guingueta.
1: Primer vaig anar a escola a la Guingueta.
0: Quin record teniu de la Guingueta d'aquell moment? Naixiu al 53, vos.
1: Tenia molta afecció perquè, bueno, som sempre mica en la seva mainada, perquè hi havia el François Barral, hi havia el Claude Bonnet, i la seva mare del Claude Bonnet era institutrice, i ella tenia xicolata Torres. I sempre menjava xicolata Torres. I jo, mi no ho sap pas, pobra dona, ara si és morta, me de temps en temps...
0: Li preníeu?
1: Li prenia una mica de xocolata. És per això que poder anar imatjat bastant de xocolata. I me era això, el xocolata Torres. I després
0: sí.
1: Era, tenim un ambient molt, molt bo. Era, sí. Jugàvem a futbol. No, hi havia sí. Un bon ambient i després me'n vaig anar això.
0: Sí.
1: Ells van... seguir i jo me'n vaig anar a Besiers,
0: a Besiers
1: als frares
0: als 9 anys, ja us aneu a Besiers
1: sí, el sí. PIC se'n diu Pensionat Immaculé Concepció
0: d'acord, abans d'anar a Besiers aneu a escola a la Guingueta, ja ho heu dit sí. Aneu sí, a Puigcerdà?
1: Sí, tot el dia passava a Puigcerdà
0: ah, sí?
1: A Puigcerdà hi havia una piscina que pas tan neta com fan dues piscines ara, al costat del llac de Puigcerdà estany del Puigcerdà hi havia una piscina i anàvem cada dia a l'estiu anàvem a la piscina a Puigcerdà
0: es podia passar fàcilment la frontera en aquell moment?
1: No, teníem papers no, ah. No, no, no. La frontera era frontera
0: sí, sí. Però no, era dura la
1: sí,
0: frontera
1: sí, sí, sí. I tenies de bé, bueno, es passava
0: sí.
1: passàvem. I jo de la frontera tinc un moment fort. És com vam fer organització de la primera festival de la nova cançó catalana a Bormadama i era el senyor Gotanegre i el senyor Fortuny que vam fer aquesta... Jo tenia 17 anys i va ser important perquè vam fer venir tots els cantadors, el Raimon, la Maria del Mar Bonet, el Lluís Llach, l'Olvida Montlor, en fi, hi havia tots els cantadors, el Pi de la Serra.
0: Sí.
1: El Pi de la Serra. I els meus companys de Puigcerdà venien a escoltar els concerts i després se n'anàvem amb el disc, perquè era disc vinil.
0: Sí.
1: I llavors signat del Pedra Serra, signat del Lluís Llach, signat de tots els artistes. Però com passaven a la frontera, els hi prenien el nom.
0: Els espanyols,
1: Els espanyols, Els hi prenien el nom i els hi trencaven els discs.
0: El disc?
1: Sí, els hi trencaven el disc. Jo, com una cosa extraordinària, amb un company, tornàvem a portar els discs a Puigcerdà en passant pel camí de Llibí, que avui faria arribar
0: a
1: tothom.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Això és anys 60, doncs, finals dels 60,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.

0: atrapar una jurisprudència del Consell d'Estat a l'època, de 1952, que me'n recordi, que deia que no podies treure les delegacions del primer adjuent si no les treies, tenies de les treure a tots els
1: altres. Els altres, d'acord.
0: I després, i ell no ho va fer, el Paul Elmy. I doncs li va dir, Ferran, li va dir, bueno, guanyareu el procés i el feu. Em va dir, com va? Que jo era jove, llavors es pensava que... Dic, escolta, si vos voleu, president, si voleu, anem a Tolosa, que jo tinc un professor de dret i us confirmarà i us farà la requeta. Vam anar a Tolosa. I llavors el meu professor va dir, il a raison, Calvé, il a raison, que vos faci la requeta. Jo vaig dir, no, feu-la. Professor, feu-la. I el professor va fer la requeta i vam guanyar el procés i li va tornar les delegacions. I llavors el Ferran, que era un home orgullós, perquè era molt... prenia molt d'iniciatives, però era un home orgullós. I llavors era molt fier d'això. Va ser molt fier. I va ser el primer acte polític que vaig fer.
1: Sí.
0: I a l'època tothom va dir aquest, i després quan es va presentar com conseller general no va passar el primer torn, pensava que passaria, i llavors vaig treballar per ell, me'n va cridar i va dir, aide-moi pour le second tour, i va tenir 70%, perquè vam fer una lletra a cada lector, vaig fer treballar gent, a cada lector vam fer una lletra personal i va tenir 70%, i és allà que, com era el Partit Republicà, va ser el Partit Republicà.
1: Es pot dir, doncs, que Ferran va ser qui us va introduir a la pràctica, a la política del país,
0: Sí, sí, sí. Ell va ser el primer que em va introduir, sí.
1: I com veu viure la fi de la seva carrera política amb tots els afers judicials i
0: va ser
1: el pàrquing de l'aeroport, el castell de Corbera, tot això.
0: Va ser un martiri per tots els col·laboradors, que va ser molt difícil i ho vam viure molt mal, perquè bueno, ens demanaven unes coses, miraven això. Rosament, bueno, va ser molt complicat.
1: Vos entreu al Consell Municipal de Perpinyà.
0: Sí.
1: Sereu conseller municipal de Perpinyà. Sí. Amb el batlle Paul Alduy?
0: Sí, amb el batlle Paul Alduy, que era un home extraordinari.
1: Sí.
0: La diferència que hi havia entre el Paul Alduy i el seu net, us la diré en dos mots. Quan entraves amb el voreu del Paul Alduy per explicar quelcom, et deia, si és vos, cher ami, vos êtes mon seul vrai ami.
1: Alors, però ho deia tothom, això?
0: Sí.
1: Però tu ho deies.
0: Sí, tu ho deies. I llavors es explicava i t'escoltava, i no parlava ell, ell no deia per ell. I després, bueno, te'n anaves, vies explicar, donava el seu punt de vista, mira, quan entraves dins el burreu del Jean-Paul Alduy, no podies parlar. I te'n anaves sense haver explicat el que venia d'explicar. I això, molta gent ho diu, quan en parlem, era una diferència molt, molt senzilla.
1: En comentarem després, perquè Jean-Paul Alduy ha estat un contrincant, vull dir, heu tingut tensions, vos i ell, ho comentarem després, quan arribi en el temps. Sou elegit al Consell Municipal de Perpinyà i vos assenteu al costat d'un històric,
0: de l'André Tourné.
1: D'André Tourné.
0: Llavors,
1: un comunista.
0: Sí, perquè jo era el més jove i ell era el més vell. I llavors vam ser al costat i ens hi van deixar. I hi havia el Pierre Becker també, que era un xon. I ell era un home extraordinari. Tenia un sens de la vida i de la gent i un humanisme molt, molt extraordinari. I llavors parlàvem, perquè ell era molt cultivé, tenia una cultura molt forta. I llavors em parlava de Sant Augustin, m'explicava tot, m'explicava el Maquis,
1: tota
0: l'història del resistent. Jo no tinc un regret, perquè això ho tenia de registrar i no ho vaig fer mai.
1: Sí,
0: era extraordinari.
1: Era ferit a les mans, ell.
0: Sí,

0: Ferdinand va explicar com la granada li va
1: petar les mans,
0: les mans i les seves operacions i tot. Ens en tenim molt. I després, quan es va trobar del Consell Municipal, quan era alcalde del Soler, va venir el Soler i alors va dir, picava així amb el seu, damunt de la taula, que
1: encara hi ha
0: escrits, amb la protesa. I des amis m'han dit de ne pas venir au Soler, mais François Calvé est un ami. I va venir a posar la medalla a la Legió d'Honor, una persona molt bé del Soler, i em va explicar llavors, pendent una hora, i ningú no diré, tota la història del maquis del departament. Era fantàstic, fantàstic.
2: A tot moment toquen hores, hores de vellut d'un cel il·luminat. A tot moment toquen hores, hores d'angúnia.

0: dones de llum d'un bressol florit. En tot moment ploren campanes, campanes de glaç d'un germà ferit.
1: Toca aleshores la cançó de Joan Cairol i Jordi Barra, una de les cançons que Francesc Calvet ha volgut que sonés en aquesta memòria en homenatge al cantant. També la Santa Espina, per la necessitat de defensar, ha dit, la nostra catalanitat, i la cançó Al vent, de Raimon, recordant els concerts de cançó catalana que organitzava a la Guingueta quan tenia 17 anys, finals dels anys 60, amb els companys de Puigcerdà. Aquí, la Guàrdia Civil espanyola, quan tornaven a Puigcerdà, requisava i trencava els discos que havien comprat. Ho ha explicat en aquesta primera part de la memòria que he fet amb ell a la seva permanència de senador a Perpinyà. A la segona part, Francesc Calvet ens ha de parlar dels seus mandats com a conseller regional, com a diputat, com a batlle del Soler, com a senador i, sobretot, de l'elecció del 2011, quan va batre el senador sortint, Jean-Paul Alduy, que tothom creia que seria reelegit. Parlarem també dels dossiers que més l'han ocupat, el tren groc, la 116 i l'Hospital Transfronterer, i de la construcció al Soler del Col·legi de la Bressola el 2008, inaugurat en presència del vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carot Rovira, i de l'antic president Jordi Pujol. Tot això i molts altres moments del recorregut de Francesc Calvet a la segona part de la memòria, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
2: Memòria.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Qui sóc? Un infant? Un estranger errant en aquest món? Les dues coses, sens dubte. Somio sovint en la meva infantesa. La meva infantesa és el mar, on nedava molt, i les vinyes que travessava en bicicleta. Veig els camps de vinyes que travessa un pardalot damunt d'una bicicleta. Una bicicleta amb un manillar de carreres, però no una verdadera bicicleta de carreres. Els records que conservo, els més agradables de la meva vida, són els records de les vacances. És per això que enyoro una mica la infantesa, a causa de les vacances. Vaig tenir una infantesa feliç, però espatllada. Espatllada per l'escola. Només de sentir la paraula escola m'enrabiava de manera espantosa. Lamento que s'utilitzi La Fontena per enverinar els infants. No és una joguina per als infants, La Fontena. És un autor per als grans. M'agrada la música. Vaig aprendre a estimar-la gràcies a les cançons, perquè la cançó era la forma de música que teníem en els ambients treballadors. Als infants els agraden les paraules abans de conèixer-ne el significat. Als infants els agraden les paraules per elles mateixes. Sempre he tingut debilitat per les paraulotes, perquè ma mare no podia sofrir-les i mon pare en deia amb molta freqüència. No es pot arribar a ser poeta. Això s'ha de tenir en néixer. Veia com la meva àvia matava gallines. Mai podia menjar-ne. Les tristors de la infantesa potser no es reparen mai. Aquestes paraules de Víctor Hugo, la infantesa és vella perquè no s'acaba mai. L'anarquia crec que ja la tenia en mi als 10 anys. L'anarquisme és una manera de ser, una moral. És el respecte als altres. Els camins que no duen a Roma, de Georges Brassens, reflexions i màximes d'un llibertari, traducció d'Emili Manzano, publicat a l'editorial Nabona l'any 2013.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Les fórmules de futur proper. Ara vaig explicar-vos una història. O ara anem a cantar tots junts. No són correctes en català. En francès, je vais vous expliquer une histoire. I en castellà, sí que ho són. Mais pas en la nostra llengua. En català hem de dir, ara us contaré una història. Nosaltres ja fa segles que hem transformat aquesta fórmula en un passat, el passat perifràstic. En aquest cas, anar ja no m'indica una acció, sinó que servei d'auxiliar per un temps del passat. Vam cantar, ja és passat. Era ahir o abans d'ahir. I aquesta transformació va tenir èxit entre els catalans, perquè l'altre temps del passat, el pretèrit simple, té una conjugació molt irregular i sonava una mica ranci. El passat perifràstic és supersenzill. Va sempre amb l'infinitiu del verb. Un nom complicat per una conjugació ben fàcil, en definitiva. Això sí, indica una acció passada en un període de temps acabat. Ahir, abans d'ahir, la setmana passada, l'any passat, el 2024, fa 20 anys, el segle passat, el 1958, l'abril passat...
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
4: La Ronda, un programa de ràdio on música i paraula ens acompanyen en un viatge per la Mediterrània i el més enllà, amb el suport del Nautilus.
5: I benvinguts a tots i a totes des de casa o des del públic que es present al Nautilus. Estem en directe sobre Ràdio Arrels, estem el 19 de maig 2026 i són les 8 quasi, i ara són les 8. Passarem 2 hores junts, doncs, amb el col·lectiu de la Ronda, amb nosaltres, el Pablo, el Joan i el Xavi. Bon dia.
6: Hola, molt bon vespre, quasi.
5: Sí, molt bon vespre, sí.
7: Bon vespre.
5: Sí. Dic bon dia perquè hi ha un sol que encara se sembla que són les 2 de la tarda.
6: Per fi arriba la primavera, sembla.
5: Exacte. Fa 2 mesos que esperem això a Catalunya Nord, aquest temps. Doncs tu també ets a la platja, però podeu venir nombrosos, podeu venir a menjar, podeu venir a beure amb els amics i a aprofitar d'un moment de música. Doncs la ronda que aneu a fer avui, estem sobre influències diferents?
6: Sí, a veure, tenim un viatge, com sempre, que ens porta des de Catalunya. En aquest cas començarem al Mediterrani, però anirem fins a Palestina. Crec que hi ha parades al Carib, hi ha parades a Mali, a Kènia i Egipte, per exemple, si és que se m'acudeixen, no sé si...
5: Pablo, és Xavi que escolteu des del principi. Pablo, què penses?
7: Sí, també anirem cap al continent americà, també, una estona, i com sempre, no? Amunt i avall, i de nord a sud i d'est a oest.
6: Exacte, una espècie de gargot en el mapa mundial, diguem.
5: Molt bé, podem començar, doncs, a conèixer la fórmula una mica, és una hora de xerrada i música i una altra hora només música. Pablo, vols dir una cosa, potser?
7: Sí, només dir que, mira, avui no podem fer una altra cosa perquè som aquí, però dediquem el programa als treballadors i treballadores de les clíniques de Saint-Pierre i el Mas Gridó, que són des de fa més de 20 dies de vaga i que justament en aquests moments són al Parc Guillem de Cabestany amb una vetllada de solidaritat amb concerts i de més, doncs, per sostenir aquestes vagues que tanta falta ens fan en els temps que vivim.
5: Exactament, hi ha un concert a Cabestany aquesta nit per a aquestes dones i aquestes persones de l'hospital i tot. Doncs una solidaritat. Xavi, vols dir una cosa potser també?
6: Bueno, jo volia presentar simplement la primera cançó de les que escoltarem avui. que com hem dit començarem a Palestina amb un disc que es diu Music of Intifada i de fet un projecte també que es diu Sabai al-Intifada, que són una sèrie de dones palestines cantant i en aquest cas dedicant una cançó a les dones, a les mares,
5: fa sentit.
6: Que pateixen segurament més que ningú el genocidi que està ocorregent ja des d'aquesta època que retrata fins al dia d'avui, no? I anirem, començarem aquí.
5: Allà, us escoltem. Gràcies.

0: Doncs aquí estàvem. De fet, al final ha caigut una altra cançó per error de la mateixa formació. Es deia Jabal al-Zeitoun i estava dedicat a un dels símbols més importants del que és Palestina, que són les oliveres. Diuen que la primera olivera que va existir al món és de Palestina. En tot cas, aquesta cançó estava dedicada a les oliveres com a símbol de Palestina. Anem a veure què ens porta en Pablo.
1: Vinga, doncs de Palestina ens anem a Barcelona, un lligam, diguem-ne natural, per la Mediterrània que compartim i també per la històrica solidaritat que hi ha hagut entre Barcelona i les lluites del poble palestí. I doncs, per marxar cap a Barcelona ho farem amb la rumba dels 60 del Gato Pérez, una rumba que connecta directament entre el que el Peret o el Pescadilla van popularitzar i en el que fem, diguem-ne, actualment. En una cançó us convido a escoltar principalment la segona estrofa, en la qual explica el Gato Pérez quin és l'origen de la rumba, i al final de la cançó hi sentim doncs, un homenatge també doncs, als diversos barris d'aquesta ciutat.

0: Toti Soli. Toti Soli est un grand artiste, guitariste de la Nouvelle Canção et l'Express de la Nouvelle Canção. C'est une série Belter qui est une série de Dix. La période la plus importante, c'est une compilation Rezo Méditerranée. Sisa, Toti Soli, Pau Riba, Jordi Sabates, Campagne Électrique d'Arma. Donc, un títol més curt de Tot i Soler.
1: Doncs després de Tot i Soler seguirem al Mediterrani i en aquest cas ens anirem fins a Egipte amb el que es coneix com el Gil, que és una música dels 80, diguem-ne, que barreja una mica les tradicions de les músiques d'Egipte amb una mica amb produccions més modernes, amb sintetitzadors, amb caixes de ritme, i anirem a escoltar Kedir amb aquest balsam Xalí. Anem doncs a escoltar-ho. Seguim al Mediterrani.

Vinga, doncs tornem a marxar un altre cop cap a Barcelona, però ara ho fem amb, potser l'expat més cèlebre de Barcelona, amb Mosdef, amb el seu Matemàtics, publicat l'any 99 en el seu primer disc, tot vostre.

0: What are we talking about here?
1: Ora, continua el camí mediterrani e la musica algeriana més en visibilitat en aquest país amb el Soufyan Saïdi i el grup Mazalda. El títol és Gazba Trisinti. Endavant.

doncs, després de viatjar novament cap a Algèria, baixarem una mica més i anirem fins a Senegal, però en aquest cas via Berlín. Anirem a escoltar a Marc Ernestos en Rhythm and Daga Force, que és un projecte de Marc Ernestos, responsable d'entrada de Rhythm and Sound, Basic Channel, Mauricio, que combina l'electrònica doncs, berlinesa, podríem dir, amb el sabar i l'embàlex senegalès, amb la cantant Mbene Yetasek a la veu, Badasek al tiol, que és un instrument de percussió, i Serinya Mamunesek al tungune, que també és un altre instrument típic de, en aquest cas de la música sabar. A l'embàlex podríem dir que és l'evolució i la col·lisió d'aquestes músiques percussió tradicionals de Senegal amb la música occidental. En tot cas, anem a escoltar aquest Nimzat, que tanca aquest meravellós disc, com dèiem, de Marc Ernestos en Daga Rhythm Force. Anem a escoltar-lo.

Després d'aquí, d'aquesta cançó del Senegal, ens anem cap als Estats Units a escoltar l'Odetta. L'Odetta Holmes és, se l'anomenava la veu del moviment pels drets civils, i l'any 70 va publicar un disc, Odetta Sings, en el qual hi col·laboraven artistes de renom, com per exemple Paul McCartney, i doncs trobem aquesta cançó, Hit or Miss.

0: Doncs seguirem aquest viatge que fem sempre aquí a la Ronda, als Barrabam Selectors. Aquí sentim en Joan, que me mostra el disc que estic a punt de posar, que és el de Domiciani en Chirati Jazz, des de Kènia, una mica el pare del de la Benga Music, aquí barrejant la música de Kènia amb una guitarra elèctrica absolutament desbocada. I de fet, a la contraportada hi ha també la foto d'una dona que toca el baix, però no hem aconseguit, ho hem intentat, però no hem aconseguit averiguar qui era la baixista d'aquesta formació del Chirati Jazz. En tot cas, anirem a escoltar una cançó que es diu Sister Mary Lucy, i anirem a deixar-nos emportar pel ritme frenètic i la ballaruga més bàsica de Deo Misiani en Chirati Jazz. Anem a escoltar-lo, doncs.
1: Nyatino yuwala ngoka mano yao, nyatino ukaparu nukie, okudwari yomoro mnyalo konye go.
2: Wanonge kakwa nyalo konye, makmana kwa tere ka Sister Mary Lucy.
1: To Sister Mary Lucy ni yeni muti yedongula.
2: We, dango chango manasani.
1: Kwa jumaka ogari wa utere.

Ah,

Vinga, va, doncs de Kènia ens anem cap a Cap Verd i anem a escoltar Longui Dibó del grup Opilon, que és una banda, diguem-ne, d'arrels del Cap Verd, de la que forma part de la diàspora del país, en aquest cas a Luxemburg, i des de Luxemburg mantenen viva la tradició musical de Cap Verd des d'una perspectiva contemporània, interpretant cançons d'un ritme, d'una música tradicional de Cap Verd, que s'anomena Funanà, que normalment s'interpreta amb un acordió i una percussió, però que ells porten a una formació de música moderna.

0: I aquesta primera part del format de la secció, la ronda, doncs les xerrades i tot. Hem passat, he sentit, com l'heu anunciat, del Mediterrani fins a Palestina, fins a música, fèiem molt música africana, sí, sí. De Kènia, no?
1: Sí,
0: he sentit,
1: també de
0: Kènia, sí, molt bé.
1: De Cap Verd, una mica, bueno, com sempre fem un trajecte bueno, una mica sense rumb.
0: Sí.
2: Música de l'Atlàntica Negra.
1: Exactament.
0: I potser vosaltres a casa heu pogut bailar, però nosaltres al Nautilus no hem parat de bailar, de fer la festa, de beure i de menjar també.
1: Sí, recordeu que podeu venir aquí a ballar, a fer la festa, a ximar i a menjar i el que faci falta. I en tot cas ara anem cap a la segona part.
0: Anem cap a la segona part, doncs ara anem a escoltar i només música. Ens trobarem a les 10 per la pròxima vegada.

0: Para la salud.
1: Para la salud. Pero yo.

0: moltes gràcies per aquesta intervenció en la segona part, la segona part de la ronda. Doncs amb moltes músiques, potser heu sentit Sai Précil que han passat. Gràcies a Xavi, Joan, Pablo, moltes gràcies per vosaltres.
1: Gràcies a Radio Reals i a la Laura. I ens escoltem i si tot va bé ens veiem. Veniu aquí a ximar i a menjar i a ballar.
0: Sí, sí, podeu menjar, podeu veure, podeu participar, podeu veure també el directe amb nosaltres, aprofitar, ballar, tot és possible. Per nosaltres ens veiem la setmana que ve de les 8 a les 10, actualment són les 10 de la nit, són el 19 de maig 2026. Bona nit.
2: La Ronda, un programa de ràdio on música i paraula ens acompanyen en un viatge per la Mediterrània i el més enllà, amb el suport del Nautilus.
3: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Les temperatures han començat a pujar amb màximes aquesta tarda fins a 25 graus i 16 petits graus a la Cerdanya i al Capcim. Aquesta pujada de les temperatures màximes es confirmarà demà amb 27 a Perpinyà, 26 a Ceret, 25 a Prada, 19 a Sallagosa, 15 graus a Formiguera. Del banc del cel, el sol serà molt més present a la plana, mentre que sobre els relleus serà més variable alternància de núvols i de clarianes i fins i tot algun xàfec demà cap a l'alba i espí. Demà passat dijous, doncs, continuarem amb aquestes temperatures altes i el sol serà molt més present. Amb això, el termòmetre s'enfilarà fins als 22 graus a Cerdanya i 27 al Conflent. Seran les màximes. Ràpidament, divendres, doncs, sol al matí i a la tarda, abans d'un cap de setmana amb un temps més variable i possibilitat de precipitacions les tardes, sobretot a la muntanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Han passat hores i hores, dies i dies, el port era silenci, però un dia una gavina es va aixecar i una veu va cridar...
1: Una veu!

0: Radio Ares, a Vives, 88.2.
1: Un baixanenc i una Ribes Altesa, lligats de fresca al fogot de l'amor, se van casar aquesta lluna darrere, a l'agost, quan els Jaumets són madurs. I el novi ple de galanteria li va dir un poder

colla era contenta, malgrat el temps sul punt de s'embrumar. Cal que refrenc la ruta és més plasenta i a la mar arreu vam arribar. Més del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps nos va contrariar. Mite aquí que no s'ha

poc massa amb els seus jocs patrimonials. La nòvia em feia la grimassa, deia són jocs que són pas ben loials. Si te podia tornar la parella amb els galants que són festejats.

de sutge i carbó, de paper d'estrassa i burro. Ets un cap d'esquila, bonifaci i bonjant.

mal humor sap enganyar. La vida s'enlluerna tot vigilant, la gran llanterna canta així el guardià del far. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra. Quan

Ja ha resat, la tarda cau, però té l'ànima trista. Canta així el seminarista, agenollat com un esclau. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra. Quan penso en la Roser, trempo també. Si penso en Leonor, Déu meu, trempo millor. Però si penso en la Ruth, no trempo ni ajagut.